0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Sim.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

ça va pas péter.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
4: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen poc a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tancada la... la portada. Ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
5: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
6: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
2: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
7: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
8: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
7: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
9: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
10: Perquè ens connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
9: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
11: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
12: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
13: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
14: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
2: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
15: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
16: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
15: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
2: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
20: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
21: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i hem fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
20: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
0: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
20: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
2: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
3: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
22: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
3: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
23: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
3: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
26: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: de la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
1: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
2: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC12.
4: Les colles vallenques distingeixen TAC12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
5: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar el món casteller, una distinció que a més et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
6: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC12. Crec que l'aportació que ha fet TAC12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
4: TAC12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar a la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots los...

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 km en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
5: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
7: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
8: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
9: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
10: Respeto colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
11: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient, que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
12: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya

0: entre 3 i 4 mesos. El president de l'ENS comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
1: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POM el juliol de l'any passat.
2: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyeta un als altres. I això no pot ser, que al final que surt perjudicar els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que li fa falta aquest refugi.
1: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
3: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'en vol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
4: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns interessants, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
3: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
5: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
3: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
6: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
7: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
6: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul.

0: en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
1: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
2: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
1: Des del cap de sal destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
3: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
1: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
6: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53 a 33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95 a 74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
7: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hosti, una competició de màxim nivell, a què situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
8: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
9: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, ja que aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que venim a 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però ho fem, eh? En ser una cosa. 4 anys aquest club té un pressupost, no 4 o 3, 1.100.000. Valorem tots, entenem tots el que estem fent.
8: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
10: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabric Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
11: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
10: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí, al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
3: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona, la B23 i a Pont del Papiol a Barcelona, la C32, lentitud i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona, la C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud, i cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits, a l'autopista del Vallès a la C58 i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona, en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C33 amb retencions de Montcada a Barcelona, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, i a Barcelona situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxim a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs, ben present que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras, i hidratació, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple, al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava, i atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
5: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
6: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
2: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol, del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
7: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
8: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
9: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
10: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
2: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
11: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: De nou a Catalunya, el govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
12: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
2: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia a tothom.
2: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
13: Ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. Cal que ho facin i ho facin bé.
2: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català? Aquest acord, vostè diu que arriba tard. Aquest seria potser el principal escull. Vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
13: Si en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim malauradament moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure, Per exemple, pel que fa al referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions, més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure, i tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
2: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamàveu? Creieu que servirà per alguna cosa?
13: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
2: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com el respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
14: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
15: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
14: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
2: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
16: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Lluís de l'Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Què trobarem en aquesta edició número 27 de del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
17: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, bueno, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etc. No? Fins a 300 activitats trobarà.
16: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
17: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest enfoquem sobre aquesta realitat.
16: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
17: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i al revés, ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
16: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
2: Doncs gràcies Anna, de moment tot molt buit, però és evident que a les 10 quan això obri serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid si es pot, i si no, l'objectiu és lògicament guanyar la Lliga.
5: L'assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: Arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder... resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos, prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert, amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord en l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front doncs, a aquests compromisos. No?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que està havent-hi en educació, és a dir, crec que si no vaig errada és fins l'any que ve, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps amb l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat i com passa sempre, anem obrint els convenis, no? I les negociacions i es van tancant, ho van fer amb els Mossos i anirà passant perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no? Per tant també passarà amb els metges, però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no? I per tant ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits, això també és important, és a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals, per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat, quasi bé el 90% del pressupost és això.
6: Déu-n'hi-do.
5: Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir, o anunciàveu ahir al migdia i a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica,
5: sí,
1: les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom, tothom que coneix l'àmbit tributari, i ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que ara hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per a ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, aprovarà un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar, doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem de incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments, per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària.

0: Hisenda. És evident que amb tants inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
0: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no, i en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Hisenda Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
0: Seria dramàtic. No? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
0: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029, que hi ha 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte de programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts, una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants, i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
0: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes, no? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop el tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat, consellera? Això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca. No?
0: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu, i per tant nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia: el tren la línia ferroviària orbital, el consorci d'inversions i el consorci a la zona franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil es poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya, però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre. S'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis i, escolti, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi,

0: que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etcètera, etcètera, crec que malgrat totes les dificultats, és un govern estable que ha generat una economia en aquests moments, doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora.
0: Sí.
1: Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen? Pronuncis una mica amb això.
0: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, a qui vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació, i per tant, doncs, veurem finalment si és una persona... Jo, l'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula, com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
0: molt
1: temps.
0: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia, que no tardi tant, perquè em deia que fa
0: deia
1: molt temps
0: que no
1: havia
0: venia,
1: vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
3: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
4: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
3: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
4: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços. Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
3: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
5: Tant es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
8: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
7: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra. Lluitaran per un...
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
10: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
11: Avui és dimarts 26 de maig de 2026.
10: I podem dir que ha acabat Sant Isidre i ha començat l'estiu pel que fa a les temperatures.
11: Així que benvingudes totes al 594è Infopodcast Cardedeu.
10: Susana, va, avui no saben si és dilluns o és dimarts, eh?
11: Sí, és una mica confús. Va, avui és el Dia Mundial de Dràcula. També Sant Zacaries i Sant Eleuteri.
10: Oh!
11: Tal dia com avui, però de 1997, presentava l'informatiu en Gerard Coll i ens explicava que la Generalitat havia aprovat la construcció de la variant.
10: I la Susanna tenia 4 anyets.
11: Imagina't. Va, i acabem dient buscar maig ventós, el fruit farà saborós.
10: Doncs que així sigui. I us expliquem que ja ha acabat un nou Sant Isidre, amb un dilluns de rècord, degut a ser festiu. I és que sí, altres anys, a mitja tarda, ja gairebé tots els periodistes escampaven. Ahir va haver tanta gentada que encara podies comprar alguna cosa a quarts d'onze. Quarts d'onze de la nit, eh? Imagineu-vos, ja tothom desparant a aquella hora, però encara hi havia alguna oberta. Així que avui entrevistarem en Marc Paredes pel Territori 17 a 3:15 per saber com ha anat tot. Hilari, bon dia i a descansar. Sabem que ara deus estar en plena dutxa abans d'anar a treballar. A la propera no te n'escapes a l'entrevista.
11: Va, i seguim dient-vos que l'Ajuntament recorda que els rebuts de l'aigua arriben amb un nou nom.
10: Doncs sí, és que expliquen des de l'Ajuntament que aquests dies està girant a través de la vostra entitat bancària el rebut de l'aigua d'aquest trimestre. Informen que el nom de l'ordenant és CCB, Serveis Ambientals SAU. D'ara endavant, tots els rebuts del servei de subministrament d'aigua potable seran ordenats amb aquest nom, així que no ho heu de retornar pensant que és un estaf.
11: Va, i passem ara a la secció d'alerta.
12: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
10: Voleu posar canyes? Planteu mongetes de mata baixa. Són igual d'efectives i no se'n parlaran pas.
11: Va, i passem ara al porta a porta, que avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau Gatell i Estalvi.
10: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I és que alerta, alerta, alerta, perquè ja podeu...
11: recuperar l'especial de la Fira de Sant Isidre, que es va estrenar ahir a 9:45 del vespre, i si voleu saber totes les activitats que s'han fet i potser veure-us en alguna imatge, doncs ho podeu fer a través del nostre canal de YouTube.
10: Doncs sí, i ara acabem l'Infopodcast com cada dia amb la cançó del dia. I avui amb Què veig a la lluna, de...
11: de Sofia de Diego.
10: I amb això...
11: feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
10: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
11: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
10: Salut i poble, consell de la societat i fem-ho sòcies!

0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
0: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Hi ha conflictes que deixen de ser una protesta puntual i es converteixen en un símptoma de país. I el que està passant aquests dies a l'educació catalana ja no és només una vaga, és la constatació que una part important del sistema educatiu ha arribat al límit. El més significatiu no és només, per exemple, l'aturada d'avui, sinó el moment en què arriba. Govern i sindicats negocien contrarrellotge mentre les mobilitzacions continuen creixent arreu del territori català, fins i tot arribant a trobar-se amb les protestes del País Valencià. El Departament d'Educació ha posat sobre la taula les millores salarials i complements específics per intentar acostar posicions. Però els sindicats insisteixen que el problema és molt més profund i volen insistir per acabar d'una vegada per totes amb les ràtios massa altes, burocràcia asfixiant, manca de personal i la pèrdua sostinguda de poder adquisitiu després d'anys de sobrecàrrega. I aquesta vegada el malestar ha desbordat el professorat. L'escola concertada també s'ha sumat a les mobilitzacions, els estudiants han sortit al carrer i fins i tot diverses associacions de famílies han expressat suport a les reivindicacions. Això amplia el conflicte i envia un missatge polític molt clar. El debat ja no és només laboral, sinó que és una discussió sobre quin model d'escola pública vol sostenir Catalunya els pròxims anys. Ara el govern necessita un acord ràpid per evitar que el final de curs quedi marcat per la tensió permanent i també per les noves aturades a les portes de la selectivitat. Però els sindicats també saben que és precisament en aquest moment quan tenen més força negociadora. I per això la reunió d'avui no és només una trobada tècnica, sinó una prova política de primer nivell sobre la capacitat real de rescatar el sistema educatiu del desgast acumulat durant els darrers anys. És dimecres 27 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar-nos del projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb els membres Aniol Guillamón i Maria Antònia. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això, com sempre, ho fa Ràdio Vic amb els solidaris. I la Laura Serrat avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, Núria Roura. A 10:45, com sempre, comentarem les piolades més destacades del dia, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre salut des de Ràdio Televisió de Cardedeu. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de la veu, amb l'Isaac Muntades, on parlarem amb Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig, per tant, és a dir, aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal, ja que amb els anys s'ha convertit en un allotjament de llarga durada. D'altra banda, l'Ajuntament també assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat i amenaces que haurien posat en risc els treballadors. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
3: Hi havia conflictes, no? Bueno, clar, és un lloc on hi havia unes 20 persones amb situacions complicades, no? No volem en cap cas, no? Ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar. Tot el contrari.
2: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre.
3: Nosaltres no deixarem de fer l'atenció que estem fent a les persones que en aquests moments hi havia, però hem canviat el model d'atenció i hem buscat alternatives que sí que siguin habitatge. Una 60 de places en pisos d'emergència social, i llavors, doncs, treballarem amb aquestes persones, no?, en aquests espais, en aquests pisos compartits.
2: El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei, gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari, denunciant que l'Ajuntament els havia garantit que el contracte es mantindria fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
4: Se'ns va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament. Que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual, que al final no, perquè han pensat ells que al final, el 31 de maig, s'ha de tancar.
2: També lamenta les formes amb què s'ha comunicat la decisió i alerten que molts usuaris quedaran desemparats i sense seguiment social o mèdic.
4: Vam haver de callar perquè era com un secret a veus i no podíem donar-hi oficialitat. El tractar amb persones amb una vulnerabilitat social tan greu que aquestes persones dir-los realment que això es tanca i que se'n van al carrer, que se'n van a dormir al carrer, és a dir, no hi ha dret, paguen justos per pecadors. I si realment que aquesta persona necessita una ajuda, perquè estem parlant de gent que no té res.
2: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura, denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió del govern.
0: I per altra banda, l'associació Addimo, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'han difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
5: Addimo assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a les xarxes socials.
6: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-se, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només és el Feliu. És un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
5: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
6: No són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode d'accedir perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
5: En el comunicat, Addimo també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest cap de setmana la Fira de Sant Isidre. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, on la jornada va començar l'Ajuntament amb la signatura del llibre d'honor i posteriorment la comitiva es va traslladar a peu fins al recinte firal, on Rull va visitar l'estand institucional i diversos espais de la mostra.
8: És una fira, la de Sant Isidre de Cardedeu, una fira icònica, emblemàtica en el Vallès Oriental i en el conjunt del país. I quan es parla de fires d'aquestes característiques, vinculat a Sant Isidre, justament, al món de l'agricultura, es pensa molt en Ponent i es pensa molt poc en els vallesos, no? I que Cardedeu hagi trencat aquesta dinàmica, doncs, home, demostra que hi ha actitud, que hi ha propòsit i la singularitat excepcional de Cardedeu.
7: Rull ha assegurat que una fira és un aparador de l'estat d'ànim d'un país. Ha destacat que, més enllà de l'activitat comercial i d'intercanvi econòmic, aquests espais també tenen la funció clau a l'hora de projectar confiança i identitat col·lectiva.
8: En aquests moments el país està assedegat d'expressions que projectin confiança i autoestima col·lectiva. I aquesta fira justament aconsegueix aquest objectiu.
7: El president del Parlament també ha reflexionat sobre el moment que viu Catalunya i ha advertit una certa davallada de l'autoestima col·lectiva. En aquest sentit, ha defensat que la confiança en el país és un element essencial per al futur de qualsevol nació.
8: És un país, avui, que ens mirem al mirall i no ens acabem d'agradar. I hauríem de ser capaços d'entendre quins són els actius que tenim, quins són els potencials que tenim i poder-los projectar. Que Catalunya té problemes greus, complexos, sens dubte, tenim problemes sobre el model de creixement econòmic, tenim problemes en l'àmbit de l'educació, tenim problemes evidentment significatius, però jo el que voldria traslladar és que hi ha molts elements que ens han de fer recuperar la nostra confiança en nosaltres mateixos.
7: La jornada institucional s'ha tancat amb una visita als diferents estands de la Fira de Sant Isidre, on el president del Parlament, Josep Rull, ha compartit impressions amb els expositors, representants d'entitats i visitants. Un recorregut que ha servit per conèixer de prop l'activitat i el teixit social i econòmic que enguany han estat presents al recinte firal.
0: I un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada de l'Ara Parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi Enric.
7: Doncs sí, així és, Ona. Impulsada per la CUP, Cardedeu, la iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual, tant al poble com al conjunt del país, i què és el que preocupa. Escoltem a Sara Clemente, membre de l'Assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'Enquesta Popular.
9: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble com a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
10: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant al llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar preguntant les mateixes preguntes que partim d'un guió.
7: Des de la CUP Cardedeu asseguren que aquesta acció no està vinculada a l'àmbit electoral. Tot i això, remarquen les opinions recollides que sí que podran influir al programa polític del grup municipal de cara a les properes eleccions.
11: Aquest és un projecte que no té res a veure amb l'àmbit electoral, que era moltíssim per les eleccions. Nosaltres el que venim a fer no és explicar coses, sinó recollir la veu, recollir les propostes, recollir les idees i recollir les inquietuds dels veïns i de les veïnes de Cardedeu.
7: Escoltàvem a Blai Taverner. Explica que tot i desvincular aquesta iniciativa de qualsevol campanya electoral, la CUP Cardedeu ha confirmat que es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve.
11: Ara mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular o el projecte de la Unitat Popular es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
7: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.
0: Dues dotacions dels bombers i dues de la Guàrdia Urbana van intervenir ahir al migdia en un petit incendi sense conseqüències a la planta baixa de la duperia de Can Macra, a Vic.
2: L'avís es va rebre pels vols de quarts de 3 de la tarda i el foc es va poder controlar ràpidament. Va cremar l'entrada i una de les habitacions i no s'hi ha arribat a estendre les dues plantes superiors. Al cap de mitja hora després de rebre l'alerta ja es va estabilitzar. Can Macra és una de les adoberies abandonades de Vic. Es tracta però d'un edifici emblemàtic perquè va ser la darrera fàbrica del sector que va tancar i ha mantingut tota l'estructura. L'any 2011 l'Ajuntament va obligar els propietaris a actuar-hi després que s'ensorrés una de les parets com a conseqüència de la pluja. Forma part del conjunt arquitectònic declarat bé cultural d'interès nacional.
0: I el centenar de treballadors que formen la plantilla de l'Elche Pasqual Agurb tornaran a protestar avui a les 6 de la tarda davant la planta per reclamar a l'empresa engegar un procés de negociació, Andreu.
2: L'última mediació feta el passat 7 de maig va acabar sense cap acord. Els preocupa el seu futur professional ara que la companyia ha venut a la planta gurbetana de Terradelles per fer-hi mozzarella. I encara en el sector empresarial els treballadors de Girbau enceten avui dues jornades de vaga. Serà aquesta demà i divendres davant la falta d'acord entre la direcció i el comitè d'empresa les negociacions del conveni col·lectiu 2026, 2027 i 2028. Segons fonts del comitè d'empresa, amb majoria de comissions obreres, les negociacions estan encallades en la clàusula de revisió salarial i la previsió d'increments anuals. Després de 8 reunions, en què no s'ha pogut tancar el nou conveni, les dues parts van estar citades dilluns al Departament de Treball a l'acte de mediació.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha firmat un conveni amb la Diputació de Barcelona per poder construir-hi una passarel·la per a vianants al costat de l'accés al poble per l'avinguda Manuel López, Laia de Déu.
5: En ser una casetera propietat de la Diputació de Barcelona, l'acord amb l'ens supramunicipal era obligat per poder dur a terme qualsevol reforma en aquest punt d'entrada al nucli del poble. El projecte consisteix a construir una passarel·la elevada al marge que queda al costat de la carretera d'aquesta i d'aquesta manera es podrà unir la zona de vianants existent que parteix de la Cruïlla amb el passeig Carme Vidal fins a les escales que arriben a dalt al camp de futbol. Xavi Baraut, alcalde d'Oló, en donava els detalls.
12: Bé, bàsicament, després de temps repassant projectes, repassant tot el tema d'aquest vial, doncs s'ha arribat a firmar el conveni amb Diputació per poder-lo tirar endavant, que va ser aquesta setmana passada, i bé, esperem que l'inici, teòricament aquest any 2026, esperen poder licitar i les obres començar de cara al 27.
5: L'Ajuntament haurà d'assumir 155.000 euros del cost total del projecte, que arribarà al 500.000 d'euros. Els 345.000 restants els assumirà la DIVA. Les obres també inclouen una segona fase per construir un pas de vianants elevat al trencant del camp de futbol.
12: Al final aquest projecte està fet i al final es va arribar a l'acord que se'n fa càrrec Diputació totalment. Aquí el que es fa és endreçar una mica la zona de parada de bus, fer un pas marcat per allà on puguin passar els nanos i que estigui senyalitzat per tot el tema de trànsit, de que fos més segur a l'hora de creuar la carretera en aquell punt.
5: L'Ajuntament calcula que la Diputació licitarà les obres durant aquest any i que les obres es facin el 2027. Queda pendent veure si es pot allargar el vial fins als malacons.
12: S'està acabant de negociar o de parlar que no entrava en projecte si es pot acabar d'unir amb els malacons, perquè quedaven 5-10 metres per acabar-se d'unir, però és un tros complicat pel tema del mateix vial i del terreny, i per tant s'ha d'acabar de mirar, i això es va decidir que quan es fes l'obra s'acabaria de mirar si es pot acabar d'unir amb els malacons.
5: L'Ajuntament també està en converses amb la Diputació de Barcelona per fer una altra passarel·la per unir els ravals de Santa Eulàlia i la Rovirola paral·lelament a la carretera.
0: Vic es va convertir aquest cap de setmana en l'epicentre del bàsquet femení en la categoria premini. Va ser amb la disputa de la Copa Poliva que va coronar el Mataró com el millor dels 8 equips participants, Andreu Jiménez.
2: La Unió Esportiva Mataró es va classificar per disputar els campionats d'Espanya de bàsquet premini que tindran lloc a Madrid el proper 21 de juny. Aquest és el premi que va aconseguir l'equip maresmenc després d'haver-se endut el triomf a la Copa Poliva Tidó destinada al conjunt formats per jugadores d'entre 8 i 10 anys. L'equip dirigit per Víctor Pi es va imposar a la final al Joventut de Badalona per 5 punts de diferència, 63-58. Després de tot un cap de setmana de bàsquet al pavelló del Castell d'Emplanes de Vic, sentim a Víctor Pi.
13: Molt content per la feina de les nenes, ja no només avui o ahir, sinó durant tot l'any passat, que ja portem 2 anys i mig junts. La veritat que estic molt content. M'han explotat a les mans, han fet una Copa Poliva increïble, i s'ho mereixen, són les millors.
2: És el 5è any consecutiu que aquesta competició se celebra a la pista vigatana amb un notable èxit de participació. La final va estar d'allòs més disputada i fora de la primera cistella el conjunt maratoní va anar sempre per davant el marcador. Però no va poder tancar l'enfrontament en cap moment i la penya a poc va anar retallant diferències. De fet, en el darrer període s'hi va arribar amb un avantatge de només 5 punts per al Mataró, que el va conservar fins a la botzina.
14: Els nervis del principi ens han jugat una mala passada, però bueno, som molt petites i al final el que els hi transmetem des del club, des de l'staff, és que ho gaudeixin, que ho deixin tot i que estar aquí era un premi i bueno, ho hem fet el millor que hem sabut.
2: Més enllà del Mataró i el Joventut de Badalona, fins a 8 equips van completar la fase final de la competició celebrada a Vic. Badruna, Girona, Paidós, Asfe, Parets, Farners, Cedis, Mar i Playa i Torelló van jugar els quarts de final, amb sort diversa per cadascun d'ells. El conjunt osonenc va arribar fins a les semifinals. A la Copa Poliva Tidó, però va perdre per 53-39 contra el que acabaria sent el guanyador de la competició.
0: La llegenda del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses s'adapta al format manga. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
15: La llegenda del Comte Arnau és una història que s'ha adaptat a la majoria dels formats, ja que ha passat per la literatura, la música, el teatre, la poesia i l'oralitat popular. Des del 18 de març també té una adaptació al manga. En aquell moment, Planeta Còmic va publicar Planeta Manga Maldito, que és una obra del dibuixant i il·lustrador, colorista, historietista i professor Santi Casas. És una obra que s'alimenta dels mites, les cançons i els poemes europeus sobre els mals comptes. Pirates, La cacera salvatge i molt especialment de La llegenda del comte Arnau. La història situa el lector en una edat fosca entre el mite i la realitat, on un jove noble busca el poder que s'amaga rere la llegenda del comte maleït per salvar la seva terra, però aviat descobreix que tot poder té un preu. Casa s'ha documentat tirant de memòria de quan va sentir el mite de petit, però també a través de llibres i internet. Podem sentir-lo parlant de la figura del comte Arnau.
16: És un personatge que el que pretenia era sobretot explicar com algú que per alguns està retratat allò, no?, com un gran heroi, un defensor de la terra, com s'enfrenta a l'invasor i que es dedica a construir esglésies, i és tot molt meravellós, i de sobte es dedica a cremar els convents, a saltar les abadeses, i és allò, com pot ser aquest personatge el mateix un i l'altre. I l'interessant era això, no?, intentar veure quina era aquesta evolució, no?, com una persona, que això ens podem sentir identificats moltíssim, de vegades volem fer les coses bé, però o no ens deixem aconsellar bé, o les nostres emocions ens obnubilen i no ens deixen pensar en claritat. Llavors jo crec que hi ha molt d'humà en el conte.
15: En algunes de les vinyetes que s'han utilitzat per fer la promoció del manga, també hi ha espais reconeixibles com el Gorg de Malatosca.
16: També volia retratar una miqueta la silueta del territori, llavors si els que sou d'allà segurament reconeixereu moltes coses, no solament la silueta general, no?, d'aquests pinyos quan se tansen, sinó també hi ha l'arrencada, com ben dius, al Gorg de Malatosca. Mm. És un lloc preciós. Necessitava un espai així i va ser, mira, estar al costat de Sant Jan té tot el sentit. Recorda, no és exactament igual, perquè el vaig exagerar una miqueta més, donar una miqueta més d'alçada, perquè per la història m'anava bé que fos una miqueta més dramàtic. La inspiració directa és aquesta.
15: Casas té una trajectòria molt ampla i reputada que inclou treballs per editorials com Marvel, DC, Dynamite, IDW o Planeta, a més de la seva tasca a l'escola Joso i la seva vinculació amb Vicari Studios.
0: Ripoll amb ulls tafaners és una iniciativa de l'Ajuntament per trobar elements patrimonials amagats per la vila. Isaac, explica'ns.
15: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
17: Als anys 78-79 va fer una exposició a la caixa de pensions, quan hi va ser exposicions, i sempre he tingut el record d'aquella exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls, que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts. No fet aquesta tria, realment en podríem haver trigat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
15: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada al Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol, entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
18: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé en tot el nostre espai.
15: Cal destacar.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
20: Molt bon dia. I avui s'intensifica aquesta calor, s'intensifica aquest pic de calor que entre avui i divendres serà especialment important. Les temperatures mínimes encara són una mica agradables, encara es pot dormir bastant bé, però clar, dia a dia anem guanyant algun grau. Molt de sol el dia d'avui, novament com ahir, com aquests últims dies, molta tranquil·litat meteorològica. L'única novetat és que a la tarda les nuvolades seran una mica més importants que les d'ahir, una mica més desenvolupades. En principi no deixaran pluja, tot i que no es descarten quatre gotes cap a la zona de Núria o de Baiter. Si és que arribarà a caure aquestes precipitacions, aquestes gotes, seran molt minces, molt poca cosa les pluges que puguin arribar a caure. Les temperatures màximes, molt semblants als d'ahir, o un grau més altes, poden ser una mica més altes, es pot intensificar una mica més aquesta calor. Els vents molt febles, són vents molt febles, tenen aquesta gran estabilitat meteorològica, i poca cosa més a destacar. Només que gaudiu del dia d'avui, d'aquesta calor important que farà, i no només avui, sinó també els pròxims dies, continua aquesta bombolla d'aire càlid sobre nostre. Moltes gràcies, adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. I, com sabeu, a protegir-vos de la calor, perquè realment les temperatures a poc aniran pujant. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, per parlar sobre el projecte de la plaça Josep Humbert Ventura. I a continuació, l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el sindicat d'habitatge amb els membres del sindicat, l'Aniol Guillamón i també la Maria Antònia. Després, com sempre, els solidaris amb la Laura Serrat. Avui parlarà amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, la Núria Roura. I acabarem el programa parlant sobre salut i també amb el Lletra Ferits avui des de la veu amb l'Isaac Muntades. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: portes de Troia. Dimarts, a les 10 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Ja som dimecres, mitja setmana.
4: Ja està, ja hi som.
3: Ja hi som,
4: ja
3: o sigui, les setmanes passen així.
4: Està al sac la setmana.
3: Com portes la calor?
4: Bé, la calor bé. Aquesta, si fos sempre aquesta calor seria perfecta.
3: Sí, opino el mateix.
4: Més no.
3: Més no, exacte. Doncs va, Andreu, començarem repassant la portada de La Vanguardia.
4: Bé, continuem fent referència a aquest cas de corrupció que hi ha ara mateix, que esquitxa l'expresident de la Generalitat del govern espanyol, Zapatero. Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia mentre Feijóo pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. I la imatge destacada, doncs, veiem el Big Ben de fons i també el Westminster a Londres. Si aquí, ara ho comentaves, si la calor aquí la portem ja d'una forma que no l'hem acabat de rebre del tot bé, està fent tot molt més calor cap al nord d'Europa. A Anglaterra es van registrar temperatures rècords de gairebé 35 graus i és la imatge que ens porten avui importada a La Vanguardia, on es veuen a diferents persones passejant per Londres amb pantaló curt ja, com si estiguéssim en ple mig d'agost.
3: Això anava a dir que és una imatge totalment
4: d'estiu,
3: I a més a Londres, que normalment sempre sol fer més fred que aquí.
4: Sí.
3: És curiós, la veritat. Doncs va, seguim per la portada del diari ara.
4: Avui hi havia nova jornada de vaga i el titular és Sindicats de Mestres i Govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui tot i que, tot i que es manté la jornada de vaga general. Per tant, veiem que s'acosta aquest acord. Com veiem al final, doncs sí que potser és una cosa de diners, segons el que ens expliquen. Per tant, a veure si el més aviat possible hi ha un acord entre departament i educació. I la imatge, doncs, la protagonista de la jornada d'ahir, Alexia Putellas, que va anunciar que deixa el Barça després de 12 temporades i bé, s'agafa entre cometes unes declaracions del seu discurs que va fer ahir amb el vídeo que es va penjar a les xarxes quan anunciava aquest adéu. He estat i sempre seré una culer. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Sí, 14 temporades i no 11, com havia dit. Tela, eh?
3: Tela. El mateix veurem a la portada del periòdico, Andreu?
4: Sí, així és, però el titular és entra a la Xeix Requesens com a conseller delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de Los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. I a la imatge, doncs sí, Alexia Putellas, i el titular és ben clar. El Barça perd a la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. I bé, la imatge doncs es veu Alexia durant un partit al Johan Cruyff, on avui precisament serà el seu darrer partit amb la samarreta del Barça al Johan.
3: I Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
4: Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001 mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. I la imatge doncs es veuen avionetes doncs enlairant-se en aquest mini aeroport que hi ha a una de les dues capitals del Vallès Occidental.
3: Doncs obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País,
4: que continua fent referència al cas Plus Ultra. La SEPI anticipava a les empreses que anaven a rebre el rescat. El magistrat veu com indici de tràfic d'influències que Plus Ultra va celebrar la seva ajuda per avançat, però el més habitual era que les companyies sapiguessin d'antemà què li anaven a obtenir. I a la imatge doncs es veu que Calama, que posposa la declaració de Zapatero, ja que el jutge doncs ha acceptat aquesta proposta de Zapatero, que en teoria havia de comparèixer el jutge la setmana que ve, però finalment ho farà el 17 de juny. Veiem que tot relacionat amb el cas Plus Ultra que implica l'expresident.
3: Seguim per la portada del Mundo, Andreu.
4: Moncloa assumeix un calvari per ZP, és a dir, Zapatero. Tenim 5 tirs a la panxa. No hi ha proves clares, però el que hi ha, sí que hi ha evidències de que està rodejat, que està mal rodejat. Això és desesperant, asseguren. Alcaldes i federacions del PSOE s'uneixen a García Page, el president del Castella-La Manxa, que sempre es mostra molt més crític amb les polítiques del seu partit. A Sánchez ens crema a tots. I a la imatge, doncs, anem fins a Cuba, on veiem doncs, aquesta provesa que hi ha, pobresa que es troba en aquest país, i el que llegim és que Cuba es troba a l'espera de Donald Trump, a veure si pot anar al rescat de l'illa, que ara mateix es troba sense subministraments i tampoc combustibles, també a causa del que va passar fa uns mesos a Venezuela. Per tant, el país Cuba que es troba en una situació crítica.
3: Doncs seguim per la portada de La Razón, Andreu.
4: Les agendes de Julito, Plan Z, Huawei i antics ministres socialistes. L'amic de Zapatero tenia anotacions de què destapaven la trama i la connexió veneçolana. Moncloa activa l'atac contra l'UDEF i es refugia en la presumpció d'innocència. I a la imatge, doncs, es veu a la Razón va comparèixer el líder del PP, Paco Núñez, que diu que Castilla-La Mancha porta 11 anys sense avançar res. Tot això en contra... Tot això doncs, també en causa de les declaracions de García Page, el president de la comunitat de la Castella-La Manxa.
3: Ja acabarem el repàs de portades, com sempre, per la de l'ABC.
4: Bolaños va cessar a la jutge de Suïssa després de la petició d'ajuda per Plus Ultra. Va eliminar la plaça a Suïssa dies després de sol·licitar a l'Audiència Nacional col·laboració al Ministeri de Justícia per facilitar l'extradició del broker, el que va recórrer l'aerolínia com a fin de rebre els crèdits. I a la imatge doncs, es veu al ministre de Justícia, Félix Bolaños.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
4: Fins aquí una estona, Ona.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen pràcticament 7 minuts de 9:15. I avui a l'entrevista, la Laia de Déu parlarà sobre la plaça Josep Umbert Ventura, una plaça que ara sí està aprovada la seva reforma, però que alhora l'ha portat molt debat al municipi de Sant Feliu de Codines. I com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i també amb el Manel Rodríguez, que és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu. Bon dia de nou, Laia.
5: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí el Manel Rodríguez, el regidor d'Urbanisme. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Què tal, com estàs, Manel?
6: Molt bon dia a tothom, un plaer.
5: Aviam, primer de tot, crec que és una pregunta obligada. Com valores que després d'un procés tan llarg, perquè s'ha allargat força, definitivament estigui aprovada aquesta reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu?
6: Demà ho valorem positivament, perquè si no, no haguéssim iniciat aquest projecte. És un punt de trobada de tot el municipi, on hi fem 1.000 activitats i on, per la composició que té actualment la plaça, la vigent, hi ha un munt de barreres arquitectòniques. Aleshores, volíem incidir-hi, volíem treballar-hi i també us aviso, no acaba aquí.
5: No acaba aquí, eh? Bueno, anem per parts, perquè... I ara què? Vull dir... Quines són les properes passes? Quan comença? Sí, què passa?
6: Després de l'aprovació definitiva pel ple, un tràmit municipal, s'havia de fer el comunicat pels diaris i els butlletins oficials.
5: Sí.
6: Aleshores, si no vaig errat, avui s'ha comunicat a l'empresa que va guanyar el concurs, doncs que ja se li ha fet el requeriment perquè presenti la documentació i el pla de seguretat. I el divendres, això sí que ja està acordat, signarem l'acte de replanteig amb la direcció facultativa.
5: Vale.
6: Aleshores, què ens faltarà? Doncs que l'empresa acabi de presentar aquest pla de seguretat i ens digui iniciem tal dia. Que esperem que sigui màxim la setmana que ve.
5: Sí, això és ja.
6: Sí, sí.
5: Vull dir, les obres han de començar...
6: Han de començar 10 dies.
5: I sabeu una mica terminis a llarg plaç o...
6: Els terminis de licitació de... Vale? El que preveiem a nivell tècnic. L'equip redactor va estimar 5 mesos. Sí que és cert que absolutament totes les empreses que s'hi van presentar esgotaven la reducció de termini. Per tant, queda amb uns 4 mesos i una setmana, aproximadament. Vale. Per tant, si comencem al juny, estem parlant de novembre, està recepcionat.
5: I, clar, ara em parlaves també de les barreres arquitectòniques. Fa poc, Adimo va treure un comunicat al respecte a això, que va demanar que els grups municipals condemnessin, no?, aquestes faltes de respecte cap a això. Quines barreres arquitectòniques hi ha a la plaça actual?
6: Amb Adimo hi tenim un tracte prou constant, d'acord? Adimo és una associació de Mollet que va signar un conveni amb l'Ajuntament la legislatura passada per un compromís d'inversió del 5% de les quanties en supressió de barreres. Aleshores, nosaltres des del primer moment hem estat en contacte, els vam demanar opinió, i aleshores, clar, quines barreres, si parléssim amb ells, et diria quina no.
5: Ja, probablement.
6: Perquè tenim canvis de nivells, tenim unes rampes que no acaben de complir amb la seva funcionalitat perquè arriba una sorra excessivament desgranada que impedeix la lliure circulació d'una cadira de rodes. No tenim, sí, no tinc manera de dir-te quina sí, o sigui, és que n'hi ha moltes.
5: Clar, i ara tornem una mica a la plaça, però al com serà aquesta plaça, perquè clar, estem al territori 17, des de qui ens escolten des de molts altres municipis, aleshores, per aquella gent que no ho sàpiga, com serà aquesta plaça? Què canviarà de l'actual amb sorra?
6: El gran canvi és que ara mateix tenim una plaça, parlem de la part central, no de la placeta, una plaça amb un efecte rotonda, que està elevada, suposo que es va elevar en el seu moment, per protecció del vehicle amb les persones, i el que volem és, per tal de suprimir aquestes barreres arquitectòniques que comentàvem abans, tingui una plaça d'un únic pla. Uh-huh. Evidentment tindrà els pendents que necessiti pel desaiguat de les aigües pluvials, eh? Vull dir, això no vol dir que sigui un pla horitzontal amb 0 graus, no, tindrà els seus pendents, es planteja com una doble V baixa, aleshores que des del centre de la plaça desaigua cap a les línies d'arbrats,
5: sí,
6: i des de façanes cap a les línies d'arbrats,
5: vale,
6: de manera que aprofitem la pròpia aigua per...
5: I clar, l'actual projecte s'hi arriba després d'un procés de votacions que va estar obert a tota la població. Com han marcat els resultats del procés participatiu, la redacció d'aquest projecte?
6: A veure, ja fèiem una doble consulta, no? Fèiem un tema de mobilitat i un altre de l'acabat de la plaça, si volíem que tingués sorra, si no en tingués. El que ha marcat realment la redacció del projecte ha sigut el tema de l'acabat. Per què? Perquè ara partim... L'abast del projecte és de la plaça Gran i de la plaça Petita.
5: Vale, de les dues.
6: Aleshores, es va donar una opció, es va fer un estudi d'encaix, vale, de quines alternatives hi havia, que era deixar-ho igual a nivell de sorres, fet només el sorral central, o pavimentar-ho tot, i després temes de mobilitat, no? Quina mobilitat preferent volíem pels vehicles. Aleshores, la de l'acabat, sí que s'ha utilitzat en la redacció del projecte, perquè ens marca molt el tema de materials, de com connectem una plaça amb l'altra. Aleshores, la plaça Petita, que actualment és de sorra amb moltes barreres i molts entrebancs,
5: sí,
6: si no l'heu vist, ho podeu visitar per Google Maps, que ja es veu perfectament, eh? I després aquesta sí que passarà a ser pavimentada.
5: Vale, o sigui, se'n va la sorra.
6: D'aquí se'n va la sorra. L'altra, en canvi, ens creix una mica en perímetre.
5: Vale.
6: Incrementem l'arbrat i estarà, o sigui, serà de sorra compacta, una sorra que ens permet l'ús per tots els usuaris,
5: sí,
6: vale, amb o sense disfuncions de mobilitat,
5: sí,
6: perquè no tothom és un tema de cadira de rodes.
5: Exacte.
6: I bàsicament aquest és l'impacte que ha tingut sobre la redacció del projecte. Si és cert que la mobilitat és un tema que ens preocupa, perquè tenim un aparcament que en el seu moment es va decidir fer al costat de l'Ajuntament, que té la seva funcionalitat, però té molta càrrega. La càrrega és que permanentment tenim pas de vehicles. Aleshores, aquí es van donar alternatives per plantejar una substitució de l'efecte rotunda que té ara.
5: Sí.
6: I la guanyadora de la consulta va ser de passar els

0: posicions molt clares. Hi haurà gent que seguirà contrària a la plaça per molt que es tiri endavant la reforma.
1: A veure, per personalitzar, a mi no m'agrada, i per tant el que diré és que qualsevol canvi té promotors i detractors.
0: Sí.
1: Al final el projecte està estudiat des d'una vessant arquitectònica, des d'una vessant paisatgística. És una millora per la mobilitat de tothom, millora la seguretat en el desplaçament de persones, i com apuntava abans, com no ens quedem aquí, el que perseguirem és com podem fer perquè s'elimini el pas de vehicles, que per mi és la peça clau que ens queda.
0: I ja per anar acabant i canviant ara una mica de tema, perquè ahir la Generalitat va anunciar una nova convocatòria del Pla de Barris. L'any passat hi vau presentar el projecte del Torrent de l'Escletxa, però no va ser un dels escollits. Des de l'Ajuntament ja heu dit que teniu intenció de tornar-lo a presentar. Heu canviat o modificat el projecte, i en quin sentit, si és així?
1: No canviarem el projecte. L'àmbit d'actuació serà el mateix. Vale, no preveiem ajustos. Sí que amb l'experiència feta, i després d'haver anat a veure el comissionat del Pla de Barris i comentar amb ells els resultats, treballarem per millorar en aquells aspectes que no van ser suficients. També dir, Sant Feliu va quedar en una posició boníssima en el Pla de Barris. Van entrar 20-22 ajuntaments i estàvem al 35.
0: Mal.
1: Aleshores ja ens van dir, diu, és un bon projecte. A partir d'aquí, clar, si els altres tenien més puntuació, van passar abans el tema pressupostari, i no ens hi tornem a presentar. De fet, en una estona tinc reunió, perquè l'hem de treballar bé, hem de millorar el com expliquem el projecte, perquè hi ha una funcionalitat del Pla de Barris que és interessant, que determinen qui són les actuacions destacades.
0: Vale.
1: Això puntua més. Aleshores, el que hem d'aconseguir és tenir més destacades de les que vam rebre. També vam rebre unes 4 o 5, doncs... Uh-huh. És una diferència de puntuació de 5 punts, que amb això ja ho tindríem.
0: Ah,
1: clar, tampoc sabem quins projectes es presentaran, clar, i si tindrem unes puntuacions altíssimes. Sí,
0: això no depèn de vosaltres, ja no. Us escapa el control. Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a una codinenca per explicar-nos tot lo de la plaça, que ha portat molta cua, però també per posar-nos una mica de llum en aquesta nova convocatòria del Pla de Barris. Moltíssimes gràcies de nou.
1: A vosaltres.

0: dos minuts de 3:15. I ara l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre el Sindicat d'Habitatge de Cardedeu amb l'Aniol Guillamón i Maria Antònia. Enric Rubio, endavant.
1: Doncs sí, Iona, així és, i ara els hi preguntarem el perquè de tot això de la moció que volen portar a la sessió plenària de dijous i com estan els casos pendents de desnonament també al municipi d'aquesta crisi d'habitatge. Per fer-ho, com bé dius, parlem amb l'Aniol Guillamón i la Maria Antònia, membres del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, per treure'ns les claus d'aquesta problemàtica. Molt bon dia, Maria Antònia, molt bon dia, Aniol, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bé, bon dia a tots.
1: Ben tornat al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu. Primer de tot, m'agradaria posar una mica en situació els nostres oients. No cal ni esmentar, no?, que la crisi d'habitatge al país és dramàtica i insostenible. I com que tot arreu hi ha pobles on es noten més i on es noten menys, en el cas de Cardedeu és un dels municipis més tensionats d'aquí la nostra zona, d'alguna manera, oi que sí?
3: Sí, sí. Els lloguers estan sent inassequibles per la majoria de la població que vivim a Cardedeu.
1: I precisament per això, entre altres motius, demà, com hem dit, a la sessió plenària de Cardedeu voleu portar una moció de suport a la COSAC, és a dir, la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya, oi que sí? Que de fet no és una cosa que es farà només aquí al municipi, sinó que és una cosa de forma transversal que es vol dur a terme a molts indrets del país.
3: Sí, des de la COSAC, en aquest moment és una qüestió molt determinada que es refereix simplement als pisos de la Sareb. La Sareb, no sé si tothom sap, no? És el que s'ha vingut a dir com el Banco Malo, és el que es va quedar després del 2018 molts habitatges que van venir de la recuperació dels bancs a base de que el poder es quedés en aquests pisos i per tant els es malvenguessin i expulsessin a moltes famílies. Per tant, nosaltres des del moviment de l'habitatge sempre hem dit que la Sareb és nostra, amb la idea de dir que és del poble, que s'ha rescatat amb diners del poble i que per tant tots aquests pisos haurien d'haver passat al parc públic d'habitatge, que és el que sempre estem demanant des dels sindicats d'habitatge. Llavors, en aquest moment

0: sí que hi ha una cosa, que és que la Sareb a nivell estatal ha passat a la casa 47. Feia molts mesos que ens estan dient que aquests pisos passaran a ser lloguers assequibles i que els podrà fer des de l'Estat, però nosaltres, que estem tenint contactes amb casa 47 i amb la Generalitat, tenim unes reivindicacions concretes a fer de com volem que gestionin aquests pisos. Les reivindicacions és que ens sembla molt bé que hi ha d'haver-hi lloguers assequibles, evidentment, però que hi ha totes unes famílies, i aquí a Catalunya tenim un règim especial per la llei 24/2015, que és que les administracions tenen l'obligació de que quan hi ha una família vulnerable i té un desnonament, de donar-li un reallotjament digne. Això no s'està complint, per tant, tant la Generalitat com els ajuntaments estan incomplint una llei que tenen, que està aprovada pel Parlament, la vam presentar al moviment social i que està aprovada des del 2015, i que s'han tret, doncs, que no tenen que complir-la, i per tant l'únic que estan oferint a les persones és estar en una mesa que diuen d'emergència, que hi ha més de 3.400 famílies en espera, que hi ha gent que està esperant 3 anys aquest pis d'emergència, que per tant ens hem de plantejar hasta el nom de què vol dir mesa d'emergència en aquest fit, i que l'únic que estan donant és 15 dies o un mes amb pensions. Això no és un reallotjament digne, com diu la llei, i que nosaltres hem vist que precisament aquests pisos de la Sareb el primer que han de fer és anar a cobrir la necessitat d'aquesta mesa d'emergència i donar definitivament amb aquests pisos, doncs, un reallotjament digne a totes les famílies que ho estan esperant o que poden ser desnonades. Aquesta és una de les reivindicacions principals que presentem en aquesta moció a diversos ajuntaments, a tots els ajuntaments en els quals hi hagi algun sindicat d'habitatge, es presentarà per tal de forçar a la Generalitat a que realment faci aquesta demanda. No? Casa 47 està tancada d'alguna manera en dir que això només anirà a lloguer assequible. Lloguer assequible vol dir que deixa a la població que cobra menys de 1.500 o 1.600 d'això, la deixa a fora de poder atendre en aquests pisos. I a més passa a estar en una bossa, diguem-ne, juntament amb gent que pot cobrar més de 2.000 o 2.500 euros i que per sorteig es donaran aquests pisos. Nosaltres entenem que primer hi ha una qüestió d'emergència aquí en el nostre país i que és per aquí per on han d'anar primer tots els pisos de la Sareb. I això és el que reivindiquem, entre altres coses, dins d'aquesta moció que avui presentarem al ple i que demà, i que esperem, doncs, que tots els grups municipals del nostre poble entenguin que hi han de fer-hi, han de votar-hi a favor i l'han de presentar i fer-hi feina a través d'aquesta moció.
1: De fet, molts dels punts que hi ha en aquesta moció són de sentit comú, no? Són aquests punts que molta ciutadania els llegiria i potser pensaria, vaja, aquest any que s'hagi de presentar això en una moció, perquè són drets fonamentals, no? D'alguna manera, com és que hem de lluitar per drets fonamentals si són precisament això?
0: Si vols...
2: Sí. Bueno, és que és ben bé així. Vull dir que al final tant la moció com crec que la majoria de feina que fem des del moviment per l'habitatge és que, bueno, és que és el que deies, són coses fonamentals per sostenir la vida, i que haguem d'estar nosaltres organitzant-nos i lluitant per això, bueno, demostra com la distopia de sistema en la que vivim. Però bueno, que hi som per lluitar i hi serem i fins que aconseguim que les coses funcionin.
1: Ja ho apuntàvem ara fa uns moments, que Cardedeu no és pas una anomalia pel que fa a la crisi d'habitatge ni molt menys, tot el contrari, de fet es troba immers en aquesta situació dramàtica. Treballeu conjuntament amb l'Ajuntament en aquesta matèria? Quina rèplica rebeu en tot cas els vostres precs? Que segur que són molts.
0: Bé, treballem, no podria dir que treballem col·laborant, encara que a vegades per ells els sembli que sí, no? Hem tingut desnonaments, no ens arriben tots al sindicat, vull dir que segurament sabem que n'hi ha molt més, i bueno, nosaltres entenem que l'Ajuntament de Cardedeu no està complint, com altres ajuntaments, el dret a l'habitatge que té que fer i els reallotjaments dignes que té que fer. Per tant, ens hi hem estat d'alguna manera en alguns moments enfrontant, perquè tenim una família fa més d'un any que està esperant ser reallotjada després d'un desnonament amb un menor, i realment l'actitud de l'Ajuntament va ser donar un mes i després tu t'espaviles, diuen que sí, però han vist la realitat, han vist que encara que diguin que sí i que des de serveis socials diu que està estan buscant, doncs porten més d'un any buscant una possibilitat de que una família magrebí que parla català, que està assentadíssima en el municipi, que té ingressos, que està treballant, ni així han aconseguit ni des de l'Ajuntament ni per ell pròpia trobar un lloguer que els hi facin un contracte de lloguer en el poble. Per tant, jo crec que són conscients del problema que tenen, i la cosa és dir no, si nosaltres estem buscant, sí, clar, però buscar i tenir un mes, alguna vegada els hi hem dit, no?, que són els promotors precisament de les ocupacions, perquè les famílies o ocupen o ens haurem de començar a posar en tendes de campanya als pinatons o en algun lloc, com està fent a Barcelona, i tornar al barraquisme i aquest fet, i els ajuntaments com la Generalitat serien, són els responsables de que això passi, les famílies han d'estar en algun lloc, o sigui que criminalitzar l'ocupació mentre hi ha pisos buits, i a Cardedeu n'hi ha molts, doncs és no entendre on tenim el problema. Si no hi ha pisos buits, no hi ha possible ocupació. I si hi ha ocupació és perquè no hi ha un altre. A ningú li agrada passar per aquest calvari, que vol dir un desnonament, no? Per tant, bueno, no tenim un feedback, diguem-ne, molt bo amb l'Ajuntament, tampoc ells diuen que sí, intenten fer formes, però no hem vist en cap moment que hi hagi una actitud activa per realment arreglar aquest problema que tenim a la nostra població.
2: De fet, de fet, normalment és al revés. És a dir, bueno, com tenim responsables de l'Ajuntament que han dit públicament coses que no eren veritat, que eren mentida, com que han intentat com parlar malament del sindicat o de la nostra manera de treballar, criminalitzar la gent que participem com de la lluita per l'habitatge, per tant, és això. És a dir, de cara en fora diuen que sí, que són molt simpàtics, i després això, van dir mentides per engrandir el seu discurs aquest.
1: De fet, ara ho comentàveu, que el tema de l'ocupació actualment no és que sigui una necessitat només, sinó és que no hi ha cap altra opció. L'ocupació va començar bé als anys 70-80, era un moviment ideològic cultural, no?, d'alguna manera, però molt abans ens trobàvem en una situació que és on ara sembla que acabarà desembocant, perquè o tornem on som el rostro d'alguna manera, que era barraquisme, com heu dit, per poder sobreviure, no per poder viure, per poder sobreviure, o aquesta crisi ens està abocant directament a una precarietat absoluta, no?, d'alguna manera, perquè de fet és molt evident que si no hi ha ingressos i en habitatges buits, això deriva cap a un lloc clar i notori.
0: Doncs sí, i el que jo crec que com a moviment ens està preocupant molt és que s'està normalitzant que hi hagi això, s'està normalitzant els assentaments, s'està normalitzant que la gent hagi de viure en tendes de campanya i se les expulsi d'un lloc cap a un altre, i no estem reaccionant a això. I cada vegada s'està normalitzant més, perquè ho vivim, jo crec, totes les famílies, que els nostres joves o la gent que ha de renovar el contracte de lloguer estem patint perquè no sabem quan els renovaran, a quin preu ens faran, o sigui, s'està alimentant el rentisme d'alguna manera, s'està criminalitzant els que volem simplement un habitatge per viure, i a nivells jo crec que cada vegada més alarmants, vull dir, amb petits sondejos que hem fet també en el poble en algun moment i en altres pobles i tal, està sent l'habitatge el número 1 de preocupació de tots els ciutadans, i en canvi no estem veient que les polítiques, o sigui, se'ns prometen, eh? Jo, la veritat és que cada vegada que sentia el senyor Illa, tindrem no sé quants habitatges, tindrem 5.000, i després passen els mesos i no n'hi ha cap que ha fet, doncs se'm posen les mans al cap de dir, tot és paper, tot en el paper funciona, però la realitat és que ni els ajuntaments ni la Generalitat està fent una qüestió activa per la necessitat greu que tenim en el nostre país d'habitatge.
1: Després aquests pisos a la llarga acaben també en fons privats, i qui especula acaba tenint el mateix rèdit quan construeix, perquè les ajudes moltes vegades van cap a aquests constructors, no? D'alguna manera acaba sent un peix que es mossega la cua.
0: Sí, sí, per això també des del sindicat, amb les sessions que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona i amb més de sòl públic, volem que aquest sòl estigui no en mans d'especulació, sinó que estigui, doncs, jo que sé, en cooperatives que estan treballant, o sigui que realment es tracti... Jo crec que lo fonamental és quan entenguin que l'habitatge és un dret social dels primers, igual que tenim l'educació i la sanitat, i amb aquest dret d'habitatge no podem permetre que s'hagi convertit en el bé especulatiu per excel·lència. És el que dona més rèdit en aquests moments, i per tant la gent està creient que sí que pot fer això, que l'habitatge no és un dret social, sinó que es pot fer servir simplement per especular, i fins que no trenquem aquest bloc, el que fa és que hi hagin tants especuladors en el nostre país, doncs tindrem un problema d'habitatge digne. Cada vegada que hem intentat posar-hi, jo que sé, que estiguin obligatorietat de fer lloguers socials quan la família és vulnerable, que es regulin els pisos, ens trobem que ells tenen més força que nosaltres, que la població, i que per tant no van per aquí les polítiques. saps? A vegades sí, amb lleis, però lleis que després no es compleixen.
1: I ara, Maria Antònia, ho apuntaves, eh? És molt, molt perillós normalitzar d'alguna manera, no? És habitual que no hi hagi habitatge, però no és normal que no hi hagi habitatge. Igual que és tan perillós normalitzar que no tindrem pensions, no? Que mos donem per set, i normalitzar-ho d'alguna manera, el problema de normalitzar aquests conceptes és que després no lluitem per canviar-ho, perquè com que és una cosa que hem assumit tots plegats, llavors, d'alguna manera, enquistem el problema des de la part afectada.
0: Sí, sí, i jo penso que ho tenim clar i la població ho té clar, i d'alguna manera estem veient els docents també pel dret a l'habitatge, estem veient els metges, estem veient, diguem-ne, els puntals socials del benestar social, que estem tots en crisi, no? I per tant ens estem encaminant, segurament ja ens ho estem plantejant com a tal, a una vaga general, perquè són els drets socials que tenim, que sostenen la nostra vida, les que estan en completa crisi en aquest moment.
2: Sí, i jo crec que també és una mica l'entendre i la feina que tenim ara al Sindicat d'Habitatge, però que crec que en general tothom, entendre que el problema de l'habitatge és un problema com conjunt de tota la classe treballadora, que no només t'afecta si tens un desnonament, és a dir, que no és normal que estiguem gastant-nos la majoria del nostre sou per pagar un lloguer mínimament digne, que haguem d'estar tota la vida compartint pis perquè no podem accedir, que haguem de marxar del nostre poble, tot això també ens afecta, i que tenim molt potencial per canviar-ho, perquè si un sindicat de poble petit com és el nostre sindicat ja té força com per pressionar l'Ajuntament per canviar les coses, hòstia, és que si ens organitzem tot, és que no podrem fer res, perquè som moltes, tenim molta força i perquè sabem com actuar i sabem com fer les coses bé. Per tant, bueno, això, motivar la gent, sigui la problemàtica que tinguin amb l'habitatge, que jo crec que això és tota la classe treballadora sencera, doncs organitzar-se en sindicats d'habitatge, sindicats de poble, el que convingui.
1: Tot acaba sent això, comunitat i associacionisme, un poble que gaudim de bones xifres amb això, així que només queda dir-vos a Maria Antònia, Aniol, moltíssimes gràcies per la tasca que dueu a terme, igual que agraeixo quan venen professors, igual que agraeixo doncs tota la gent que lluiteu per algun bé, que no lluiteu per vosaltres, sinó que lluiteu per tots nosaltres, amb el sentit més ampli de la societat, així que des del Sindicat d'Habitatge de Cardeu estem convençuts que seguireu fent aquesta bona feina.
0: Només dir que nosaltres esperem que com has dit, els punts que es presenten en aquesta moció són de sentit comú, esperem que sigui aprovada per unanimitat per l'Ajuntament del nostre poble, i no entendríem una posició contrària a aquestes demandes, ja que són ells els que haurien de gaudir de tenir pisos per poder oferir a la gent del poble. Val, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Divendres portem la notícia de com ha acabat tot això.
0: Molt bé, gràcies.
2: Que vagi bé.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

i la cançó del dia d'avui està relacionada perquè el 27 de maig del 2009 el Barça va guanyar la final de la Champions a Roma contra el Manchester United per 2-0. Amb aquest triomf el Barça va sumar el seu primer triplet i viva la vida, és l'himne icònic d'aquell equip que ho va guanyar tot amb Guardiola a la banqueta.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Vam fer un recorregut de 17 quilòmetres i us el vaig començar a desbossar. Continuaré parlant avui del pont del Coll d'Alemanya. Més al nord també s'han fet moviments de terres per eixamplar la traça del ferrocarril. Mentrestant, a Camp Pelots de Canovelles s'han construït nous murs de contenció per eixamplar la plataforma de l'R3 al tram de vies entre l'antic pas a nivell del carrer Molí de la Sal i el pont del carrer Indústria. I precisament en aquest carrer ja s'ha fet l'ampliació del pont de la via del tren per damunt del carrer, al centre de Canovelles. Més al nord es construeixen els nous murs de contenció de la plataforma i el nou viaducte de via única ja travessa per damunt del riu Congost i del passeig de la Ribera entre els termes de Canovelles, Granollers i les Franqueses. Finalment, avui acabo el repàs amb el que s'està fent a damunt del camí antic de Vic, a Can Cacalet, a les Franqueses, en què ja s'ha col·locat l'estructura del nou viaducte. Uns metres més al sud hi ha pendent l'ampliació del pont de l'R3 sobre la C532. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, feia dies que no ens veiem en aquesta secció perquè en principi anava tot bé.
3: Tu anaves sobre rodes i sobre carrils, podríem dir.
2: Què ha passat avui?
3: Què ha passat avui? Bé, ara mateix s'ha de dir, no, la línia R3 funciona amb normalitat. Però pel que fa al trànsit, avui hi ha jornada de protesta pel que fa als docents. Això significa que és molt probable que tallin les carreteres. Ja s'ha avisat que avui a la intenció dels mestres, almenys a les nostres comarques, és anar cap a Granollers i allà és on es produiran aquests talls. Per tant, ara mateix al matí doncs veiem que hi ha normalitat a les carreteres, però pot ser que en una estona doncs ja comencem a veure retencions a diferents punts de les carreteres a causa d'aquestes manifestacions per una nova jornada de vaga dels professors. Mm-hmm. Per tant, avui la gent que miri, que consulti abans d'anar-se'n al lloc que s'hagi de desplaçar, que consulti en quin estat es troba la carretera.
2: Per si ha de buscar una via alternativa.
3: Sí, correcte. Mm-hmm.
2: Doncs Andreu, moltes gràcies per aquesta informació de servei i aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17 i de les nostres carreteres. Fins ara, Andreu.
3: Fins ara.

0: De seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem feia una hora, l'associació ADIMO, que treballa pels drets de les persones amb mobilitat reduïda, denuncia que en els darrers dies s'ha difós opinions i judicis desafortunats que qüestionen les mancances d'accessibilitat de la plaça Josep Umbert Ventura. Laia Déu, una codinenca.
1: ADIMO assegura que el debat sobre la reforma de la plaça no hauria de convertir-se en una confrontació política ni en un espai de burla a les xarxes socials, ja que l'accessibilitat hauria de ser un dret i no un privilegi. Jaume Girbau, president de l'entitat, assegura que el comunicat neix pel to que ha agafat el debat a xarxes socials.
2: Però no deixa de ser una manera anònima d'expressar-te, no? I de dir les coses d'una manera que quan tu tens la persona davant i la mires als ulls, a la cara, segurament que certes coses que s'estan dient per les xarxes socials no les diries cara a cara. És un tema delicat, ja no només és el Feliu, és un tema que avui en dia el tema de la discapacitat està sent com mofat, com burlat.
1: Des de l'associació remarquen que la plaça continua presentant dificultats, altrament anomenades barreres arquitectòniques, per a persones amb cadira de rodes, però també per a gent gran i famílies amb carretons, especialment la sorra o alguns punts d'accés.
2: Són detalls, però que són coses que no són accessibles. Ara també hi ha un tema que a nosaltres, que ha sigut treure els aparcaments de discapacitat que hi havia davant de l'Ajuntament, però clar, com que ara es converteix en peatonal, doncs han fet els espais dintre del pàrquing tancat. Però el pàrquing tancat és molt incòmode d'accedir perquè són les places que han creat, són les primeres, i s'ha de fer una maniobra gran, i gent que va amb una furgoneta amb rampa, per exemple, és pràcticament impracticable poder aparcar en aquest pàrquing.
1: En el comunicat, ADIMO també demana al conjunt de grups polítics del municipi que condemnin els missatges i opinions despectives cap a les persones amb mobilitat reduïda.
0: I també, com us explicàvem feia una hora, un grup de voluntaris i voluntàries han participat a la primera jornada L'Ara parla Cardedeu, una campanya que vol convertir-se en l'enquesta popular més gran feta mai al municipi. Enric Rubio.
3: Doncs sí, així és, Ona. Impulsada per la CUP Cardedeu, la iniciativa neix amb l'objectiu de connectar amb els veïns i les veïnes perquè puguin expressar la seva opinió sobre la situació política actual tant al poble com al conjunt del país. Escoltem ara Clemente, membre de l'Assemblea de la CUP Cardedeu, i Clara Alegre, voluntària de l'Enquesta Popular.
4: Per començar, picant portes, literalment, com ha dit en Blai, i a més estan al carrer amb una sèrie de preguntes que tenen a veure sobre com està el país i com està també Cardedeu. Com veu el poble com a Cardedeu i com veu el poble al país, no? Doncs hem creat equips i cada dia que sortim a fer enquestes anem a un barri.
5: Des de la CUP està molt ben organitzat, s'han fet unes xerrades prèvies de formació a les persones voluntàries. Animo a tothom que vulgui també apuntar-s'hi, que segurament encara està obert i es pot anar apuntant al llarg del procés. Cada dia que quedem es farà un barri determinat i s'anirà per parelles, així mai estarem sols, trucar porta per porta i anar preguntant les mateixes preguntes que partim d'un guió.
3: Des de la CUP Cardedeu asseguren que aquesta acció no està vinculada a l'àmbit electoral. Tot i això, remarquen que les opinions recollides sí que podran influir en el programa polític del grup municipal de cara a les properes eleccions.
6: Aquest és un projecte que no té res a veure amb l'àmbit electoral, que era moltíssim per les eleccions. Nosaltres el que venim a fer no és explicar coses, sinó recollir la veu, recollir les propostes, recollir les idees i recollir les inquietuds dels veïns i de les veïnes de Cardedeu.
3: Escoltàvem a Pla i Taverner de la CUP Cardedeu, que explica que tot i desvincular aquesta iniciativa de qualsevol campanya electoral, la CUP Cardedeu ha confirmat que sí que es presentarà a les eleccions municipals de l'any vinent, com no podia ser d'una altra manera.
6: Ara mateix el que sí que podem afirmar és que la Unitat Popular o el projecte de la Unitat Popular es presentarà a les eleccions municipals del 2027. De quina manera, amb quines candidatures, amb quines persones, amb quins lideratges, amb quines propostes, tot això és precisament el que ara volem començar a construir i que en realitat ja fa mesos que anem construint.
3: L'enquesta es desplegarà durant les properes setmanes a diferents punts del municipi amb la voluntat de recollir el màxim nombre de veus possibles i elaborar una radiografia de les inquietuds i prioritats de la ciutadania de Cardedeu.
0: I l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. Andreu Jiménez.
7: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu aquest diumenge. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal, ja que els anys s'ha convertit en un allotjament de llarga durada. D'altra banda, l'Ajuntament també assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat i amenaces que haurien posat en risc els treballadors. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
8: Hi havien conflictes, no? Bueno, clar, és un lloc on hi havien unes 20 persones amb situacions complicades, no? No volem en cap cas, no? Ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar, tot el contrari.
7: L'alberg es va obrir el 2012, impulsat per Càritas Arxiprestal, arran d'una onada de fred que havia desbordat l'antic refugi municipal. Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes, i la gran majoria estaven ocupades a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. 3 o 4 dels allotjats han desplegat recursos en l'àmbit familiar i 7 s'han instal·lat en pisos d'emergència de la ciutat. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionant fins ara per la Fundació Suport Social Solidari. Denuncien que l'Ajuntament els havia garantit el contracte i es mantindrà fins al setembre. Alejandro Zaragoza, vetllador, és un dels afectats.
9: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamora encara fins al 31 d'agost, pràcticament a l'1 de setembre, que ja es tancava definitivament. Que potser podia ser abans, però que, bueno, que en principi no havíem de patir fins al mes de setembre. Cosa al qual que al final no, perquè han pensat ells que al final el 31 de maig s'ha de tancar.
7: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura, denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral. Només Som Identitaris avala la decisió de govern.
0: Cada dimecres en aquesta hora les centrem en parlar sobre entitats socials del nostre territori i avui la Laura Serrat parla amb Núria Roura, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu. Sentim-les.

0: coordinadora de serveis socials de l'Ajuntament de Manlleu per conversar sobre les necessitats socials més urgents de la comunitat i conèixer les accions en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Per començar, i en termes generals, quines creu que són les necessitats socials més urgents de la seva comunitat?
1: Bàsicament, a serveis socials treballem en tres àmbits. Tenim tres àmbits d'actuació, que un és la infància, l'altre seria l'etapa laboral i l'altre seria la vellesa. Sí que ara, en breu, farem el... O sigui, això ja és primícia, perquè passarà per el ple de juliol el pla d'infància i adolescència, el PLIA, que és un pla que és del 2026 fins al 2030. El que és interessant d'aquest pla és de que la metodologia que hem fet servir ha sigut molt participativa. Per què? Perquè ho hem fet recollint més de 900 qüestionaris i hem escoltat directament el que necessiten els joves. I una de les coses que ens ha cridat més l'atenció, perquè una cosa és doncs, la vulnerabilitat social, no? La prevenció en violències, que això ja ho teníem detectat, sí que el que ens ha sorprès molt ha sigut el tema que ells han denotat un malestar amb el tema de salut mental. Llavors, això és una cosa que, si no haguéssim fet aquests més de 900 qüestionaris, no haguéssim sapigut, no? I llavors, què farem? Doncs una de les actuacions que farem amb aquest pla sí que serà incorporar un psicòleg per tal d'atendre doncs, aquest malestar emocional i poder atendre aquesta salut mental dels joves que van creixent.
0: Parlem-ne amb més detall d'aquestes accions en marxa. Comentava aquests pilars importants. Quins són els projectes al seu voltant?
1: Mira, el que seria, per exemple, amb la vellesa, sí que va haver-hi com un estudi de que ens va fer Creacció, que ens va dir que en 10 anys la població gran de Manlleu es duplicaria. Davant doncs, d'aquesta dada que dius, ostres, ens trobarem amb una població molt envellida a Manlleu, quines actuacions podem dur a terme, no? Amb aquesta visió. Doncs vam fer el reglament de la gent gran i vam constituir el Consell de la Gent Gran, perquè aquí a Manlleu el que teníem era el Consell de Serveis Socials i no era ben bé el mateix, perquè sí que denotàvem de que les persones grans, diguem, ja no es consideren persones velles, sinó que són persones grans però que tenen una autonomia durant més anys. Llavors estan més bé durant més temps i llavors no se senten tan grans. I davant doncs, d'aquesta nova situació de que et trobes demogràfica, dius, ostres, com ho podem gestionar? No? I una eina va ser aquesta, constituir el Consell de la Gent Gran, doncs que la formen associacions, la formen entitats, i llavors el que ens va bé doncs, de fer aquest Consell de la Gent Gran és de que sí que ja ens hem reunit i un dels malestars que tenen, que els hi preocupa, és l'habitatge dotacional. No? Llavors sí que ens hem emplaçat, normalment els consells doncs, potser es reuneixen dos cops l'any, doncs sí que amb el Consell de la Gent Gran hem agafat una periodicitat una mica més activa i llavors doncs, la proposta és de 4 vegades l'any que ens hem de reunir. Dintre de la Setmana de la Gent Gran ja hi ha una jornada, una taula rodona en el que ens vindran a explicar 5 mètodes d'habitatge dotacional, no? Perquè, o sigui, hi ha diferents tipologies i llavors també és veure quina tipologia es pot adaptar millor amb la gent de Manlleu, no? Perquè igual doncs, les necessitats són diferents i llavors doncs, hem de mirar aviam quin ens podria encaixar més. És un treball que hem iniciat aquest any i que anirem veient la seva evolució i que anirem traient conclusions amb la gent gran. És a dir, no fem polítiques per la gent gran, sinó que els fem partícips perquè, a més, són ells els protagonistes. I llavors sí que creiem que era important doncs, tenir en compte doncs, quines necessitats tenen i escoltar una mica doncs, quines preocupacions també. No? En el tema de la vellesa, el més destacat doncs, seria això. Llavors també, en generalitat, doncs, hi ha diferents sistemes d'habitatge dotacional i veure aviam quin ens encaixa millor i anar treballant sobre aquesta línia amb la gent gran.
0: Per una altra banda, quant a immigració i comunitats internacionals del municipi, quins són els projectes que hi ha al seu voltant?
1: Dintre de serveis socials hi ha tot el que seria el bloc de la primera acollida, que quan és una persona nouvinguda, doncs el que es fa, el primer, és rebre'l i doncs explicar-li doncs què és Manlleu, llavors és orientar-lo una mica doncs amb lo que amb les activitats que es fan, sí que també es fa un curs de català i llavors es fa aquest acompanyament, ja em sembla que són com tres mòduls de formació i llavors sí que es fa doncs bueno, tot el procediment de regularització que és això, no? Doncs l'arrelament. Llavors, si té família doncs, al país d'origen, doncs s'ajuda a tramitar el reagrupament, però llavors això ja és com uns procediments que ja venen establerts, eh? Ja es dona el tràmit corresponent.
0: Quines oportunitats de finançament o de col·laboració cerquen per recolzar aquestes iniciatives? En quin punt estan en quant a suport econòmic?
1: Clar, sempre el que ens trobem des dels ajuntaments és que els ajuntaments tenim, o sigui, com a competència, l'àrea bàsica de serveis socials. Què passa? Que llavors doncs, la Generalitat té unes competències que les delega als ajuntaments i llavors a través d'aquests contractes programa doncs, ens fan aquest suplement de diners per poder doncs, fer contractacions de professionals, tant de treballadors socials com d'educadors socials. Què ens passa? Doncs que tenim una demanda gran i, evidentment, sempre els recursos són insuficients. Què ens passa? Que ara, per exemple, doncs, tenim un contracte programa que es va finalitzar, ens han fet una addenda i ara s'està negociant aquest nou contracte programa que ha de venir el 2027. Sí que des dels ajuntaments, a través de les associacions i la federació, doncs anem apretant perquè doncs perquè s'incloguin més recursos i s'incloguin més professionals. El que passa que aquí tenim les reticències del departament, doncs que bueno, que tothom té les seves limitacions i llavors doncs també és un estira i una ronça de veure aviam què podem obtenir més als ajuntaments i què ens dona la Generalitat, no, en aquest cas. Però bueno, creiem que aquest contracte programa pot ser interessant. Sé que, bueno, ara mateix feia mitja hora estava amb la fitxa de sensellerisme, que és la que s'està tractant per al contracte programa. Almenys sí que veus que ens escolten, no?, els ajuntaments i ens tenen en compte. Vull dir que això també és un pas important i penso que és bo perquè és una manera de que directament podem dir, ei, des del territori, perquè qui més ve que la gent de l'Ajuntament coneix el territori, pots dir, doncs tu necessito educadors de carrer, educadors socials, necessito un psicòleg. És això, el que diem, que la societat va canviant i llavors les necessitats que potser hi havia en un principi a serveis socials ara canvia, no? És, per exemple, ara tot el que és aquest benestar emocional, que potser nosaltres érem més assistencialistes, doncs ara se'ns està transformant una mica aquesta societat, no? I llavors des de serveis socials hem de tenir cura d'aquestes persones. Va canviant les inquietuds, les situacions, i llavors les necessitats també de la gent són diferents.
0: Si mirem cap al futur ara, quins són els projectes que li agradaria veure complets un cop acabi aquest mandat?
1: Doncs m'agradaria que la gent jove s'hagi sentit escoltada, que la gent jove hagi vist doncs, que l'Ajuntament ha tingut en compte les necessitats que ens han transmès, perquè de vegades és això, no? La gent jove se sent com molt, molt desconnectada de l'administració. Un èxit per mi seria això, no? Doncs haver escoltat a la gent jove i que la gent jove se senti escoltada, que la gent en etapa laboral pugui haver sortit d'aquest pou i es pugui haver tingut una sortida laboral i que pugui haver tingut una autonomia pròpia i que, diguem que el pas de serveis socials hagi sigut això, no? Un pas a la seva vida i que la gent gran bàsicament doncs, els hi puguem donar una solució amb aquesta autonomia que volen. Perquè ara què tenim? Que la gent gran que està sola a casa requereix d'unes atencions. Però d'unes atencions que no han d'acabar en un centre residencial, sinó que es pot allargar aquesta autonomia. I llavors, doncs, poder donar aquesta resposta i allargar aquesta autonomia seria gratificant per a l'equip de govern.
0: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Territori 17.
3: Moltes gràcies, Laura Serrat, des de Ràdio Vic per l'antena del Territori 17 per apropar-nos amb aquesta conversa amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manlleu, amb la Núria Roura. I nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez, com sempre, a 2:15 del matí per comentar les piulades més destacades del dia. I després parlarem sobre salut des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, que seguirem parlant sobre els iogurts i acabarem amb el Lletra Ferits des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, on avui parlarem amb en Salvador Vergés de la Casa de l'Esllavissada. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Guillem Sánchez, bon dia.
3: Què tal, com estem?
2: No serà el teu aniversari avui, no?
3: No, jo faig anys a l'octubre.
2: I qui fa anys avui? Jo tinc una persona especial a felicitar i tu també.
3: Jo en tinc una altra, correcte. Jo he de felicitar en Nil Capdevila, que avui fa 21 anys, per tant, des d'aquí, Nil, moltes felicitats.
2: Per molts anys, Nil. I jo vull felicitar la meva sogra, Lourdes, per molts anys. Ens veiem aquest migdia per dinar juntes.
3: Veus, perfecte.
4: Molt bé.
2: És perfecte.
3: Tocarà fer els dos petons i ja
2: exacte,
3: està, no?
2: Exacte, exacte.
4: I què dinaràs?
2: Doncs no ho sé.
3: Uf, és un dia especial, sí, de l'aniversari,
2: sí,
3: l'àpat
2: sí,
3: d'aniversari.
2: Sí, sí, sí,
3: atenció,
2: exacte,
3: exacte. Atenció, que dona punts, això.
2: Doncs bé, després d'aquestes felicitacions, què ens expliques, Guillem, avui?
3: Doncs mira, crec que anava a dir, no hi ha millor manera de començar la secció que amb aquesta pilada, però sí que hi ha manera, que és felicitant a la gent, però aquesta de la Sara m'ha agradat molt, també. Ens diu avui, adoro el meu barri perquè la fornera em diu pel nom. El del bar em posa l'esmorzar sense preguntar i la dels llegums em fa dos petons quan fa dies que no em veu.
2: Ai, visca us passa
3: barri,
2: això?
3: Visca el barri, visca el barri.
4: Visca les botigues de proximitat.
3: Visca
2: 100%.
3: La gent que sap qui ets quan vas a comprar i què fas amb
4: perquè
3: la...
4: Perquè això li agrada, eh? El teu ego agrada, eh? Que
3: evidentment, evidentment.
2: Guillem, i és reconfortant, eh?
3: Què posarem avui, per exemple?
4: Va, ah, sempre.
3: En canvi, hi ha gent que encara ha estat deprimida, ens ho diu l'Adrià, que ens escriu, on puc sol·licitar una pensió de viudetat per la marxa de l'Alexia Putellas? Hi ha molta gent, eh?
2: Sí, ens ha trencat el cor,
3: eh? Molts missatges, moltes reaccions, molts comentaris, però bé, la vida són canvis i la vida s'ha d'acceptar.
4: La vida és així.
3: Tot. En Manel, en canvi, i Andreu s'ho mira d'un altre costat, també li diu, si heu de deixar de seguir el Barça o d'anar a l'estadi només perquè no hi ha X jugador o jugadora, deixeu-me dir que no sou culers. Ben lluny.
4: Home. Estic d'acord.
2: Això és cert.
3: L'equip se li ha de donar suport sempre. Evidentment que t'agrada que hi hagi certs jugadors jugant, però...
4: Hi ha una millor jugadora que Alexia.
3: Sí?
4: Home,
3: la número
4: 14. És que ara...
3: Va, i aquest usuari ens fa la següent reflexió. Ens diu, a Piqué li podem criticar moltes coses, però es va retirar el Barça. Diu, Puyi i ell, diria que són els únics. Dic, no, segur que hi ha més gent, evidentment, a part d'en Puyol i en Piqué, però...
4: Sí, per d'aquests.
3: Clar, els altres I van
4: Piqué,
3: acabar marxant a Aràbia, altres, Estats,
4: Aràbia
3: Units,
4: Estats Units,
3: o...
4: I Piqué es va retirar a lo gran, eh? Saps què et vull dir, no?
3: Sí.
4: Gil Manzano.
3: Sé què em vols dir. Quedant-se tranquil. Va, parlant de referents, la Mireia ens confessa això, vull dir, farta de veure a Bad Bunny per tot arreu. No entenc la devoció.
4: Mira, aquí tenim una que va penjar 5... Ens va fer un reportatge.
2: Escolta, mira...
3: Era l'enviada especial de...
2: No, això m'està enfadant molt. No, és broma. Jo vaig pensar... A veure, jo vaig anar al concert i vaig dir alguna història hauré de fer... Però ja no és perquè la gent ho vegi, perquè jo era la mateixa que lliscava quan veia història, simplement per tenir-les de record. He estat allà.
3: I perquè sàpiguen que estàs bé, que segur que hi havia gent preocupada a casa.
4: I a veure,
3: on és l'Ona, com està l'Ona.
4: El World Tour convida, devi tirar més fotos.
3: Correcte.
2: Tot i que el missatge és al revés. Clar, és... Bueno, viure el present i tal,
3: correcte.
2: Sabem.
3: Va, som-hi, que la Legend escrivia ahir això per xarxes. Diu, el millor moment del dia acaba de ser ara. He respost un WhatsApp amb no tinc temps per a àudios, escriu sisplau. I tant que sí. I tant, escriviu a la gent. No li llanceu 10 segons d'àudio si això ho podeu convertir en text, perquè si
2: home,
3: estàs
2: amb un... sí, 10 segons,
3: si estàs
2: molt
3: amb... si estàs en una reunió amb un programa en directe, per exemple, de la ràdio i no et pots escoltar un àudio,
2: no,
3: què costa
2: cert.
3: Perdre, invertir 30 segons a convertir l'àudio en text?
2: I si no dius,
3: et truco d'aquí una estona.
2: Et truco d'aquí una estona o després
4: fes-me una perduda.
2: Això està en 2.000 euros.
3: Això és molt 0-0.
2: Sí,
3: això és molt
2: 0-0.
3: Va, Leo ens converteix també el seu mood vinculat, en aquest cas amb el seu dispositiu mòbil. Ens diu, fer servir el telèfon sense brillantor i en silenci és la meva personalitat.
4: Ja som dos.
2: Ja som tres.
4: Mòbil sempre. No, jo amb vibració. Vibració,
2: vibració i brillantor al mig, jo.
4: Sí. Jo baixíssim brillantor.
2: És que si no m'hi veig.
3: Correcte. Va, atenció, que aquest usuari també té una notícia. Ens diu, demà començo classes de xinès. Quedeu advertits. I és una cosa que no em plantejaria mai a la vida.
4: tinc altres prioritats a la vida, no?
3: Si hagués d'aprendre un idioma, potser xinès no seria l'idioma que triaria.
2: Jo milloraria l'anglès, però no aprendria un nou.
4: Improve.
2: O començaria l'italià també.
3: L'italià o...
4: L'alemany.
2: L'alemany. No,
3: l'alemany
2: és tu,
3: segur que no. Va, bona pirada d'en Jorge, que ens diu avui: el que va inventar el paquet de tovalloletes humides, que quan en treus una en surten cinc, també hauria d'haver hagut d'inventar el caixer automàtic. Sobretot aquella primera, eh? Aquella primera que encara no té... No té la punta
2: veure,
3: treta de la d'abans i...
2: O sigui, és impossible que vulguis agafar una sola... No, no, és que se'n surten 10.
4: Però que utilitzeu tovalloletes?
3: Jo crec que a casa sempre hi ha un paquet de tovalloletes, encara que llavors
2: jo
3: no les facis servir.
2: Sempre, però és que per molts motius diferents, eh? No només per el típic. Tu mai?
4: Jo no utilitzo tovalloletes.
3: Jo tinc un paquet de tovalloletes humides a casa, però no sé si està encetat.
2: A l'estiu van molt bé, les tovalloletes.
4: Sí, i molt, que a mi m'encanta quan vas al restaurant et posen aquí...
2: Oh, la de llimona, increïble.
3: Vai, atenció en Guillem, que se li ha despertat la neurona que té i ens ha fet arribar per xarxes una idea de negoci interessant. Atenció, eh? Ens diu... Però com fan anuncis de preservatius efecte calor amb la que està caient? Haurien de fer-los amb efecte entretemps. T'imagines que hi hagués...
2: Un tipus per cada estació de l'any,
4: eh? Un sota zero.
3: Efecte entretemps. Efecto refrescante.
4: Ja, però llavors ja baixaria la temperatura corporal.
3: Jo aquí ja no hi entro. Hòstia, aquí cadascú que faci servir el que hagi de fer servir.
2: Va,
3: i de la calor ens en parla també la mare avui, que diu: algú em pot explicar per què els gossos, que són tan llestos i sempre busquen el lloc més fresc de la casa, tinc a la meva morint-se de calor, però enganxada a mi quan jo li dono calor i ell a mi, i a la punta del llit hi passa una brisa que enamora? Doncs ensenya-li, agafa-la i la poses allà.
2: El meu gat, bueno, la meva gata, ahir estava a la terrassa literalment estirada al sol a les 2:30 del migdia. No us entenc.
4: Posant-se morena.
2: Sí. Posarà tan morena un gat blanc, ja t'ho dic jo.
3: Va, i l'última per acabar, la d'en Fernando, que és sincer i ens diu avui: no han aconseguit que anomenem X a Twitter i ara intenten que a Securitas li diem Verisure.
4: Oh, és veritat.
2: Oh, Verisure.
4: Verisure.
3: Porque es lo mismo, pero con un nombre diferente.
2: Sí, sí, ahora Veritas... No, Securitas Direct.
3: Veritas és un altre.
2: Veritas és un altre.
4: Ara que m'acaba ni un, Canal Plus, ja no li diem Canal Plus, li diem Movistar.
3: Bueno, però jo crec que la referència del Plus encara, sí, encara és bastant
4: Movistar
3: vigent.
4: Plus.
3: Eh? Encara és bastant vigent el tema... Mm. Aquí hi hauria un debat, eh, Andreu? Sobre marques, bueno, i sobre...
2: I l'altre, TV3, 3CAT.
4: Ui, no, jo aquesta
3: aquí,
4: no. Jo
3: aquí
4: aquesta...
3: ja no hi entrem.
4: Clar. Jo aquesta no.
3: Mira, ja estripo els papers de la secció d'avui.
4: Que me detengan.
2: Que és una mentirosa.
3: Que me lleven preso. Vinga.
2: Va, Guillem, ens veiem demà dijous, com sempre aquí, eh? A 2:45.
3: Que vagi bé. Vinga.
2: Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre salut.
5: Ens agrada a totes, ens agrada a tots. Sempre n'hem menjat des de ben petits i agrada tant a petits com a grans. Així que avui volem saber-ne molt més, perquè no només és bo, sinó que es veu que alguna cosa beneficiosa per la salut té. Oi que sí, David? De què estem parlant, David Marsol?
6: Hola, bon dia. Doncs mireu, avui parlarem del iogurt, que des d'un punt de vista normatiu ens diríem que és un producte làctic, un derivat làctic, que s'obté de la fermentació d'uns microorganismes específics de la llet. El Lactobacillus delbrueckii, subespècie bulgaricus, per tant, el Lactobacillus bulgaricus, i l'Streptococcus thermophilus.
5: Macos aquests, eh? Així que estaríem parlant d'un superaliment, degut a les propietats que en els darrers anys se li han atorgat, no? De fet, sempre hem sabut o hem notat que era beneficiós, però és que cada cop descobrim més cosa.
6: Sí, i a més d'un superaliment, és el iogurt és un aliment molt antic. Els primers vestigis de la seva existència daten de fa 10.000 a 5.000 anys abans de Crist.
5: Hòstia,
6: per tant,
5: paraules majors,
6: són,
5: eh?
6: Són uns quants dies, Enric. Concretament ens situem al Neolític. Per tant, podem dir que és un producte fins i tot ancestral.
5: I tant. Oh, i
6: segurament no amb la presència que té avui en dia, però molt semblant. És un producte que ha evolucionat, però tampoc ha evolucionat massa, més enllà dels gustos que nosaltres hi puguem posar, i avui parlem en concret més del iogurt natural.
5: Sí, però el procés ve a ser el mateix.
6: Exacte. Amb molta història i evolució també al darrere. Actualment el iogurt està àmpliament reconegut com un aliment saludable i se'n consumeix àmpliament a tot el món. Tot i que el consum és més alt a la nostra zona, a nivell europeu, és on segurament també es va desenvolupar per la realitat que tenia la societat, no? En aquelles èpoques.
5: Bueno, els reis làctics una mica, no? Europa podrien ser a nivell mundial, potser.
6: Sí, més no és una referència que sí. Ràpidament...
5: La ubiques, sí.
6: Exacte,
5: sí,
6: és molt fàcil d'ubicar. Ara bé, i el podem catalogar també com un superaliment, com deies. Un superaliment és... En principi, és un terme, podeu trobar molts, que es fa servir per descriure aliments amb alt contingut en fitonutrients, antioxidants, vitamines, minerals, aminoàcids, essencials, àcids grassos, insaturats, fibra, etc.
5: Coses bones
6: bastant
5: de concentració, no?
6: Exacte. Cal saber que aquest... és un terme, aquest superaliment que s'ha fet com el superfood, no? molt conegut, és un terme controvertit perquè des de l'1 de juliol del 2007 la comercialització de productes com a superaliments o superfoods, com hem dit en anglès, està prohibit a la Unió Europea si no va acompanyat d'especificacions mèdiques que hi donin suport científic. Per tant, bé, escolta, mira...
5: Si no, en els dònuts ho posaria, no?
6: Correcte.
5: Si ho sabem, com és el món comercial.
6: Exacte. Per tant, potser hem de fugir una miqueta d'aquestes modes i fixar-nos en la realitat de productes. Correcte. Que han existit tota la vida i que moltes societats els tenen incorporats a la seva cuina només com a aliment, però també com a complement, suplement o aliment medicina, que ja és allò que deia Hipòcrates al segle V abans de Crist, que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment.
5: I a més que moltes vegades estem parlant de productes que tenim davant dels nassos a baix mateix a l'hort o que s'hagin elaborats, que dels que hem tingut tota la vida, res inventat nou normalment amb aquests superaliments, no?
6: Exacte, i amb aquests redescobriments o aquestes redefinicions els hi tornem a rentar la cara i el producte en si és... O sigui, ho fem més per nosaltres pel producte.
5: Tornar als orígens.
6: Doncs altres aliments considerats com aquests superaliments, ens ho permeten dir en aquest petit espai que tenim aquí en família, serien, per exemple, els nabius, la quinoa, l'avocat, l'all, com hem dit, el cacau cru també, i tants d'altres que concentren aquestes, diguem, aquests nutrients, no? Aquests fitonutrients, aquests aminoàcids, aquests vitamines, minerals, oligoelements, antioxidants, totes aquestes substàncies que ens ajuden de cara a la salut.
5: I a més, amb aquests que ens has dit, que no són pas del segle XXI, precisament.
6: No, són aliments, evidentment, bé, tot allò que s'ha anat evolucionant i que s'ha anat adaptant, s'ha enriquit de tot allò que segurament l'ésser humà d'avui en dia necessita. Per tant, més enllà que de descobrir nous aliments, seria important que redescobríssim les aplicacions, sí, les utilitats generals, nutricionals i terapèutiques d'aliments que ens han acompanyat des dels inicis dels temps.
5: Coneixer el que mengem.
6: Ni més ni menys. Trobem, per exemple... els iogurts, sobretot naturals, els baixos amb greixos i que tenen un 0%, val? Els cremosos, els líquids per beure, els orgànics, els biològics, ecològics, els pernadons amb fruites i gelats, els ingredients bàsics i la seva fabricació pràcticament és similar.
5: Que
6: llet crua, llet crua de vaca, cabra o ovella, ja en vam parlar de que era millor, no? Era més recomanable, era més digerible els derivats de cabra i ovella, tot i que també es pot fer iogurt amb llet de búfal, d'eugues, camells i iacs. Això, evidentment, ja se'ns escapa i, per tant, nosaltres, més enllà del que seria vaca, ovella i cabra, tots aquests iogurts són com una miqueta fora de lloc perquè, pròpiament, aquests animals doncs, no són del nostre entorn. I nosaltres estem també mimetitzats a nivell digestiu, també, amb els aliments del nostre entorn. Què passa, Enric, quan marxem a algun lloc que no és de la nostra àrea, diguem, alimentària?
5: I la penxolina corrent cap a un lavabo.
6: Correcte, és a dir, una de les primeres sintomatologies que podem trobar és la típica descomposició, sigui per paràsits o sigui per la confrontació que hi ha de l'aliment que ingereixes o els aliments que ingereixes amb la teva capacitat digestiva.
5: Sí, el que sigui paràsits o això que comentes és perquè no estem acostumats ni estem avasats, no? Perquè, evidentment, la gent d'aquests llocs no està corrent cap al
6: exacte, és el que passaria, tot el dia. Exacte, és el que passaria, per exemple, amb la intolerància a la lactosa, no? És a dir, si tu no tens aquell enzim amb quantitat suficient, el cos ho veu com estrany, no ho pot digerir i automàticament, cosa dolenta fora del ventre, via rectal. Si ho trobem a nivell estomacal, patapam, doncs vòmit i és la manera que té el cos de cridar-nos l'atenció i sobretot de protegir-se.
5: I tant. Així doncs, seria una Així doncs, en definitiva, seria una fermentació làctica?
6: Correcte, la fermentació làctica és el procés mitjançant el qual la llet es transforma en iogurt, és a dir, passa de l'estat líquid a aquest estat més espès, més consistent. I això és produït per l'acció d'aquests ferments que hem dit anteriorment, eh? Aquests ferments làctics, l'estreptococcus termòfilus i el lactobacillus bulgaricus, que durant la fermentació fan que el sucre de la llet, aquesta lactosa, es transformi primer en sucres simples, concretament en glucosa i galactosa, per després esdevenir àcid làctic. La formació d'aquest àcid làctic aporta certa acidesa. El pH seria un 4,5. És aquella sensació que dius, ai, el iogurt jo li haig de tirar una miqueta de sucre.
5: Aquesta culleradeta.
6: Mal fet.
5: Posa-li mel, si vols.

0: Després d'esdevenir àcid làctic, val? Aquest àcid làctic, tenim aquest 4,5 de pH, que ajuda a quallar les proteïnes, que serien les caseïnes de la llet, i a assentar la llet. Per tant, així es crea aquesta textura específica del iogurt i ja ho tindríem, tot i que evidentment també hi han fermentacions amb certes plantes, eh? També hi han fermentacions de llet, quallar llet amb certes plantes. Però en aquest cas parlaríem d'aquests productes, d'aquests bacteris intestinals que fa que tenen aquest procés i ens transformen la llet en iogurt.
1: Jo ho havia vist amb branques de figuera, si no m'equivoco.
0: Branques de figuera i també d'una planta que es diu herbacol.
1: Ep, mira, doncs ens ho apuntem, això. Segur que en parlem un altre dia. Perquè hem arribat al final de l'episodi i és que avui no podem seguir parlant perquè se'ns acaba el temps. Així que, David, t'emplaço d'aquí 15 dies per seguir parlant d'aquest aliment que tant ens agrada i tant més va, el iogurt.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passa pràcticament 2 minuts de les 11, de 3:15 del matí, moment per a Lletra Ferits.
4: Doncs aquest matí volem parlar-vos d'un llibre que va triomfar per Sant Jordi a Sant Joan de les Abadeses, que és d'un autor santjoaní, que ara resideix a la Garrotxa, en Salvador Vergés, i que es titula La casa de l'esllavissada, que es va publicar aquest passat mes de febrer per Viena Edicions, dins de la col·lecció Narrativa. Bon dia, Salvador, i moltes gràcies per estar al Territori 17 un cop més amb nosaltres aquest matí.
5: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, Salvador, ho hem de comentar, eh? Aquesta és la teva cinquena novel·la. No sé si ha estat la més difícil d'escriure.
5: Sí, sí, és la cinquena. No, què va, no ha estat la més difícil d'escriure. Jo ja tenia moltes ganes de... Totes les novel·les són històriques, però havia d'anar molt a l'arxiu, jo tampoc no sóc historiador i em costa. I aquesta no, són totes històriques, són fets reals que han passat, no en el mateix lloc, sinó que formen la mateixa... que el conjunt de les imatges que surten formen el fil conductor de la novel·la, però no he hagut d'anar a l'arxiu perquè són vivències viscudes i escoltades directament. I això m'ha anat molt bé, m'ha anat fantàstic perquè he descansat i ho he fet molt a gust. O sigui, com dic moltes vegades, diu aquesta novel·la ha estat amb la inspiració d'uns llibres llegits, moltes vegades quan ho feia, i en canvi aquesta vegada no, és amb la inspiració d'uns anys viscuts que canvia.
4: Fa molt que ja has treballat, Salvador, amb aquesta novel·la? No sé si fa molts anys ja.
5: Trigo uns dos i mig, però després l'editorial que la llegeixen, l'altra, surten coses, passen 3 anys. Dura l'altra sempre, me'n vaig als 3 anys, i aquesta vaig estar 2 i mig, voltant per aquestes cases i aquests llocs de per aquí, propers a Sant Joan les Abadeses.
4: Ens comentava, Salvador, que està basada en fets històrics o reals, no? Entenc per això que també hi ha algun punt de ficció en algun moment, o pràcticament tot és real? O sigui que
5: la ficció és l'unió de la trama, però les imatges que passen, tot el que va passant, són coses que si no les he vist les he escoltat directament. I la trama, sí, llavors és inventada perquè hi ha coses que han passat a l'Alta Garrotxa, i llavors representa que són totes la novel·la, tot el que vas a França, doncs el Papa Seix, aquestes coses, no hi ha estat, però són coses que llavors són novel·lades, però cada imatge que passa, cada imatge és real.
4: És tan real que, de fet, la casa de les llavissades sí que existeix, no, Salvador?
5: Sí,
4: on la situem i per què es diu així?
5: No vaig posar el mateix nom, perquè és a Bassaganya, que hi va haver una llavissada molt gran. No hi ha hagut maneres de saber l'edat, eh? No, ho hem buscat per tot arreu, ho he preguntat i no hi ha maneres, però creiem que devia ser cap al 1700 o al final del 1600, alguna cosa així, però no hi ha hagut manera i es va fer una casa nova perquè l'altra va quedar subterrada, enterrada dins dels blocs, que per cert són blocs de marbre, els que han caigut d'aquesta esllavissada, que és molt gran, que es veu, jo vaig néixer a la roca de Sant Joan i des de la roca es veu perfectament l'esllavissada encara ara es veu, i mira que fa anys era enorme i la casa va quedar sota, sí. I d'aquí va venir la idea de fer la casa de l'esllavissada.
4: Per situar-nos ben bé, on es troba per això aquesta esllavissada, Salvador?
5: L'esllavissada es troba uns 200 metres abans de l'església de Sant Martí d'Ugassa. És allà on comença el camí de Naltaga, passant per la passant per la Font del Freixe que passes per la Portella. Hi ha dos camins, o sigui, es pot anar...

0: a Colldejou o des d'allà al camí del Taga. Doncs allà on neix el camí del Taga, que és l'ermita aquesta de Sant Martí d'Ugàs, doncs una mica abans hi ha la casa de Bassaganya, i a sobre, però al costat, queda desllavissada. Per això està allà la casa, perquè l'antiga, diu la història o la llegenda, això no ho podrem afirmar mai, que està sota, està enterrada, que es va morir totes les ovelles i totes les vaques, i només va quedar viu un nen i un gos, que el gos va morir allà mateix perquè sabia que el pastor estava enterrat a sota, i va anar cada dia sobre aquestes roques que són enormes, i va morir allà. Ja ho explico a la novel·la, tot això al principi, que no desvetllo res. I el nen doncs va quedar també, doncs en aquell moment havia quedat una vaca, era el vespre, i va tornar a sortir per anar-la a buscar, i quan va arribar ja havia baixat tot, perquè havia fet una setmana de pluja molt gran, i va baixar tot l'esllavissada.
1: Ara et anava a dir, Salvador, el tema, sense fer molts spoilers ni entrar molt en detalls, però una mica, aquest és el principi que comentaves de la novel·la, però de què va la novel·la una mica, perquè els nostres oients se situïn.
0: Jo tenia ganes de fer la casa de l'esllavissada, d'explicar-la, llavors d'aquí neix tot. I llavors, doncs, la casa que es fa nova ja comença, que són només 3 pàgines, que ja es pot dir que és l'esllavissada, que cau tot i queda la casa enterrada sota. I llavors, doncs, ja salto aquests anys fins a la postguerra. I la postguerra comença que hi ha la casa nova, que allà, doncs, un dia d'una gran nevada havia de néixer una criatura que va ser bessonada. I llavors, doncs, al ser bessonada aquesta criatura, doncs, no poden, aquestes criatures, la mare no els pot alletar, i els porta en una casa veïna que també havien de tenir una nena en la mateixa edat, de la mateixa edat, i allà aquella nena curiosament es havia mort amb el naixement, i llavors una, que és la nena, des de la nena i el nen és l'hereu, que ell no el toquen, i agafa la nena i la porten a la casa veïna, però aquesta veïna que fa de vida, doncs és una mica bruixa, no és que sigui bruixa en el sentit despectiu de la paraula, sinó que és una dona intel·ligent, una dona intel·ligent, i que el que passava amb les bruixes, que sabien moltes coses, deien les coses pel seu nom, i llavors doncs ella, doncs el ser bruixa, doncs hi havia aquella por i aquella temença, i aquí comença una mica tota la història, perquè és un punt que passaven els maquis, bueno, passaven i vivien a la zona de Sant Amant, hi havia els maquis, que tot això és històric, que s'havia mort algun, i després també era una zona de contrabando, que a l'època doncs es passaven els rellotges de ratera, el permanganat, que és un producte químic oxidant, i totes aquestes, no sé, els carbons dels projectors de les màquines de fer cinema, i també es havien passat jueus, els passadors havien passat jueus, que eren gent que treballava en Anvers, que eren polidors de diamants, i doncs totes aquestes coses ajuntades és tot el que va fent la trama de la novel·la, i sobretot doncs esclar, la noia doncs hi surt el maqui, és un tema d'amor que també és veritat. Els maquis, hi havia el gran problema que era l'època franquista, que els capellans no els enterraven al cementiri perquè era terra sagrada, i llavors doncs els enterraven a fora al lateral del cementiri, que no toqués terra sagrada, i passaven doncs coses molt curioses que estan en la novel·la. El que la llegeixi ja ho veurà, doncs el per què passava doncs amb aquests maquis, i això és història i és ben cert el que passava amb aquests maquis, que els enterraven a fora.
1: No desvetllarem res més, Salvador, però explica'm una mica l'acollida del llibre, ara que ja ha passat una mica de temps des de Sant Jordi, ha tingut bona acollida, no sé si les vendes ja han anat bé i fins i tot podeu dir que podeu fer alguna tradició.
0: Ha anat molt, molt bé. No puc dir les vendes perquè no les sé, perquè s'estaven d'un any per l'altre. No, els editorials no t'ho diuen mai fins que passen comptes. Però molt bé, molt bé. He tingut molts correus. I, esclar, doncs el ser una novel·la que és històrica, que són fets reals, doncs, i per el que em diuen, doncs enganxa molt quan la comences a llegir, perquè són tot cases, doncs són conegudes, inclús amb moltíssimes no he canviat ni el nom. Hi ha cases que doncs em vaig interessar per cases que tenien noms curiosos, com a Can Mantega, Can Xerraviu, Can Dos Dies, i també està inspirada en un dels maquis, està inspirada en el Sabater, que és un tema real, que és el que va morir Sant Celoni, va morir per la, doncs el 64 em sembla que era, doncs va morir assassinat per la Guàrdia Civil, i llavors m'he inspirat molt amb aquest senyor, que era aquest maqui, doncs que va viure en una casa que se'n deia Can Barraca, inclús doncs els fills d'aquesta casa els van tancar a la presó de Figueres, i tot això és història. He pogut encara parlar amb una de les filles, que és viva, una senyora gran, i he pogut saber que havia anat a parar a Figueres, però ells van patir molt perquè necessitaven culpables, el franquisme necessitava culpables i els van agafar sense cap culpa perquè els havien acollit només aquest senyor que es va presentar allà i li donaven xupluc, com aquell que diu, saps?
1: El Maqui, pel que veig, és un dels personatges més importants de la novel·la, no, Salvador? Vull dir que
0: sí,
1: el desenvolupes molt, no?
0: El Maqui, doncs, tota la... i a la zona d'aquesta nena, doncs, esclar, arriba un moment doncs, que es troben amb el Maqui, no puc explicar què, però hi ha una zona d'enamorament. I l'amor també, en aquella època, doncs, hi havia allò de l'amo, en aquella època hi havia allò de l'amo, i l'amor ha existit sempre i existirà sempre, i això m'ha agradat molt poder-ho explicar. I l'època de que els amos, doncs, una mica allò de terra baixa, que ara avui dia pel jovent pot semblar una cosa llunyana com a edat medieval, i doncs als anys 40 doncs, era normal i corrent que passaven aquestes coses, passaven de que l'amo tenia un poder molt potent sobre les masies que ell dominava. I doncs aquí surt molt doncs, el tema de l'amo i del maqui i dels contrabandistes, doncs tot ho anem lligant tot amb la trama, i doncs del que passa al principi, doncs al final doncs, concreta, la novel·la queda totalment lligada i concretada fins al final de les coses que han anat sortint al principi que semblen deslligades quan ho comences a llegir.
1: Ens queda un minut només, Salvador, però hem de dir que això de triomfar en literatura ho porteu a la família, perquè també el teu fill, en Salvador Vergés i Tejero, que qui no el conegui és diputat al Parlament i cap de llista de Junts per aquí a la província de Girona, també es va endinsar en la literatura i va guanyar un premi l'any passat amb Mosca Morta, no? Suposo que orgullós com a pare.
0: Sí. Jo li dic que és un envejós, però li dic en broma. I va guanyar el premi, sí. Va tenir una idea molt curiosa, és un relat molt bonic, i va tenir una idea i el va portar a terme i va presentar amb aquest premi de l'ara de l'Helena Jubany, crec que es deia, i va guanyar el primer premi. I també doncs vaig sentir molt com si l'hagués guanyat jo, molt feliç de que l'hagués guanyat. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Salvador Vergés, per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, per explicar-nos una mica més doncs, els detalls d'aquesta cinquena novel·la, La casa de l'Esllavissada, que esperem que no sigui l'última i que puguem tornar a parlar amb tu ben aviat perquè ens portis doncs, a alguna altra obra que estiguis fent en aquest moment. Moltes gràcies, Salvador, per haver estat al Territori 17 amb nosaltres aquest matí.
0: Gràcies a vosaltres per pensar en mi, i content doncs, que m'hagueu entrevistat i que puguem donar una mica més de llum a la novel·la, que sempre és bonic. Us ho agraeixo molt.
1: Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Salvador. Doncs nosaltres hem arribat fins aquí al programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem ara i tornem demà amb un altre Territori 17 a partir de les 9 del matí amb l'Ona Fàbrega, que ja doncs, ens donarà tots els detalls amb l'informatiu demà de bon matí amb totes les novetats. Bon dia i moltes gràcies per seguir-nos un dia més al Territori 17.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts, per exemple a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
2: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
4: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
5: Tenim treballadors amb 45 anys d'atorns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període de cada any i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
4: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
2: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
7: Avui és dimarts 26 de maig de 2026.
6: I podem dir que ha acabat Sant Isidre i ha començat l'estiu pel que fa a les temperatures.
7: Així que benvingudes totes al 594è Infopodcast Cardeu.
6: Susana, va, avui no sabem si és dilluns o és dimarts, eh?
7: Sí, és una mica confús. Va, avui és el Dia Mundial de Dràcula. També Sant Zacaries i Sant Eleuteri.
6: Oh!
7: Tal dia com avui, però de 1997, presentava l'informatiu en Gerard Coll i ens explicava que la Generalitat havia aprovat la construcció de la variant.
6: I la Susanna tenia 4 anyets.
7: Imagina't. Va, i acabem dient buscar maig ventós, el fruit farà saborós.
6: Doncs que així sigui. I us expliquem que ja ha acabat un nou Sant Isidre amb un dilluns de rècord, degut a ser festiu. I és que si altres anys a mitja tarda ja gairebé tots els periodistes escampaven, ahir va haver tanta gentada que encara podies comprar alguna cosa a quarts d'11. Quarts d'11 de la nit, eh? Imagineu-vos, ja tothom desparant a aquella hora, però encara hi havia alguna oberta. Així que avui entrevistarem en Marc Paredes pel Territori 17 a 3:15 per saber com ha anat tot. Hilari, bon dia i a descansar, sabent que ara deus estar en plena dutxa abans d'anar a treballar. A la propera no te n'escapes a l'entrevista.
7: Va, i seguim dient buscar. L'Ajuntament recorda que els rebuts de l'aigua arriben amb un nou nom.
6: Doncs sí, és que expliquen des de l'Ajuntament que aquests dies està girant a través de la vostra entitat bancària el rebut de l'aigua d'aquest trimestre. Informen que el nom de l'ordenant és CCB, Serveis Ambientals SAU. D'ara endavant, tots els rebuts del servei de subministrament d'aigua potable seran ordenats amb aquest nom, així que no ho heu de retornar pensant que és un estafa.
7: Va, i passem ara a la secció de l'Horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
6: Maria! No voleu voleu posar canyes, planteu mongetes de mata baixa. Són igual d'efectives i no se'n parlaran pas.
7: Va, i passem ara al porta a porta, que avui és dimarts i això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau Gatell i Estalvi.
6: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I és que alerta, alerta, alerta, perquè ja podeu...
7: recuperar l'especial de la Fira de Sant Isidre, que es va estrenar ahir a 9:45 del vespre, i si voleu saber totes les activitats que s'han fet i potser veure-us en alguna imatge, doncs ho podeu fer a través del nostre canal de YouTube.
6: Doncs sí, i ara acabem l'Infopodcast com cada dia amb la cançó del dia, i avui amb Què veig a la lluna, de...
7: de Sofia de Diego.
6: I amb això...
7: feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
6: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
7: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
6: Salut i Paula, conseller presentat i fem-ho sòcies!

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP7 a Reus. A banda, retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té intencions de convocar eleccions anticipades malgrat les investigacions judicials que afecten a hores d'ara al seu partit.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Sobre el cas Plus Ultra, en la investigació que apunta José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reiterat el seu suport i ha defensat la presumpció d'innocència. I Sant Feliu de Llobregat acull la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creixerà un 31% respecte a l'any passat. Ens amplia aquesta informació la Conxi Esteve, de Ràdio Sant Feliu.
3: Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
4: El canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'han presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població. De fet, la MIB calcula que un 16% dels habitants de l'àrea metropolitana és especialment vulnerable a la calor.
1: I nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de Catalunya. Hores d'ara, les mobilitzacions se concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i Barcelona, a l'espera d'una nova reunió que tindrà lloc aquesta tarda. Pel que fa a les afectacions de la mobilitat, són moltes. La majoria de les incidències s'estan detectant a l'AP7, com a Sant Julià de Ramis, a Roca del Vallès, Vilablareix, Vilaseca, Altafulla i també en autovies, com la 2 a Lleida i la 7 a Tarragona. Pel que fa a la resta d'incidències de mobilitat, una variant, la B20 a Barcelona, una altra a la C25 a Arbúcies i una tercera a la 2 al Bruc, deixen un carril tallat en cada via. A banda també hi ha retencions a la P7 a Barberà del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
5: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Amb Martí González.

Dimecres 27 de maig, dia Alexia Putellas. Avui la capitana, la molletana, s'acomiada del Barça. Després de 14 temporades jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Aquesta tarda a les 7 al Johan Cruyff contra la Reial Societat. Penúltima jornada de Lliga F. Avui, aquest matí, he tingut un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou amb els 38 títols que ha guanyat la capitana durant la seva trajectòria com a jugadora del Barça. Com dèiem, avui juga el Barça al penúltim partit de Lliga F. L'últim serà diumenge, i també juga l'Espanyol, que en aquest cas tampoc no s'hi juga res, i juga al camp del Deportivo de la Coruña. Ahir va perdre el Badalona Women, per cert, en l'últim partit a casa, a Palamós, 0-4 contra el Real Madrid, el segon classificat d'aquesta Lliga F. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu amb música de Rosalía a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça, després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits, entre els quals les 4 Champions de la història del club. També ha guanyat 2 pilotes d'or i 2 premis de Best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia, envoltada de tots els seus trofeus i també de personalitats del món del futbol i també de les seves companyes. En una estona escoltem a l'Spotify Camp Nou les seves reflexions. A tot això, avui hi ha partit, com dèiem.
1: Correcte, Martí, perquè el Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre de la classificació amb un punt més. El duel a les 9 de la nit, ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: També estava salvat ja i no s'hi jugava res del Badalona Women, que continua de ser. En categoria masculina, l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incloïa, volíem dir, el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança a Manolo González per continuar entrant en l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Ahir vam saber que n'hi haurà 2 amb el Marroc.
1: 2 més hi haurà amb el Marroc. És així, Martí, perquè el jove extrem nascut a Vic, Amaimouni, jugador de l'Inter de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del Mundial de fa 4 anys. Amaimouni compartirà vestidor amb un altre català, migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: Doncs sí, el Joventut ho guanyava de 20 quan el partit es va haver de suspendre el descans per problemes amb el biomarcador. Els vertinegres no van deixar entrar el partit en cap moment al conjunt malagueny i van acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida pel Joventut, que assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del playoff pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu Noia per 5-3 ahir al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja esperava el Liceu, ahir un partidàs molt igualat al Calafell. El Joan Hurtoll es va acabar imposant el Reus també en la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha confirmat aquest mateix migdia, de fet, que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de la temporada vinent, just després de la seva retirada com a jugador i com a capità. En waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet, 2 barcelonins.
1: Efectivament, Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina, avui a 2:15 al vespre. L'anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la del Barceloneta.
0: A tot això, avui també arrenca la final de la Lliga de waterpolo a la divisió nord femenina.
1: S'enfronta Sant Andreu i Mataró, dos equips que també es trobaran a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputa una segona ronda d'un gran slam.
0: I també al torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, amb Marcel Granollers, que ja ha passat amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fucsovic i el nord-americà Marcos Giron per 6-3 i 6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos enfrontaran en segona ronda el vencedor del duel entre els francesos Mutet i Banach contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: I un últim apunt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt de reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or, de fet en van ser dues seguides i dos premis de best. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les xarxes socials en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva història des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff, amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món del futbol i de la directiva que l'han acompanyat durant la seva trajectòria. La Molletana explicava així com se sentia en aquests moments.
1: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Bueno, tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per guanyar amb el Barça i per aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix, per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: 14 temporades amb el primer equip blaugrana, 38 títols, incloses evidentment les 4 Champions de la història de la secció, a més de les dues pilotes d'or que va guanyar el 21 i el 22 i dels dos premis de best. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar també amb algú que la coneix molt bé dels seus inicis, com és Santi Fernández, que entrenava al Sabadell quan la Molletana va començar a jugar a futbol al club arrequinat.
2: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
0: A tot això, avui hi ha un partit de futbol. És veritat que el Barça ja no hi ha guanyat tot, no s'hi juga res, i ve de celebrar aquesta quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo. A més, serà el dia del comiat d'Alexia, però també d'altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com Mapi León, Iona Batlle i Marta Torrejón, malgrat que no encara han fet pública la seva sortida. Ahir em va parlar, abans de reconèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, a la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, al qual també li van preguntar de futur.
3: Aquestes futbolistes que tenen sentiment de pertinença d'estar un lloc donen més del 100%. I això hi ha vegades que és el que et marca la diferència respecte a altres equips i altres clubs. Nosaltres tenim aquesta manera de fer. Aquest any hem tingut la gran sort de poder comptar amb jugadores joves de moltíssim nivell. No sé si totes les temporades podrà ser així. No sé si totes les temporades pujaran jugadores com l'Aixa, la Sara Jordi o la Carla Julià i derrumbaran la porta baix tan fàcil com ho han fet elles, no?
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu de les crítiques rebudes, sobretot el curs passat, quan també es va fer una gran temporada, però no es va culminar a la final, en aquell cas, de la Champions de Lisboa.
3: Igual que jo no opino de coses que no són la meva competència o que no és el meu dia a dia, la gent no hauria d'opinar del tot del que va veient de tant en tant en un partit de futbol, perquè el foc d'atenció estic plenament convençut que no és el mateix que dels entrenadors o el de l'equip. Llavors, estic tranquil, no sé si s'han callat boques o no, estic contentíssim amb el pòquer de títols, estic contentíssim amb com ho hem fet, estic contentíssim amb com ho hem aconseguit i estic contentíssim de veure com tot l'equip ho ha celebrat, jugadores i staff. Crec que això demostra molt més que ser un equip.
0: El tècnic també ha parat de confirmar, per cert, la seva pròpia renovació per encapçalar el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona, sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma. Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que al Barça encara li quedarà un partit de Lliga F, diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res, més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
4: Bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que és un partit que s'ha per detalls, sobretot en el que sempre parlo, de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertats a nivell defensiu.
0: Una Sara Monforte que assegurava que l'equip tenia ganes de tornar a competir després de 18 dies sense fer-ho, malgrat que arribin dos partits en només 5 dies.
4: Bueno, és que és veritat que això, que al final he estat molt de temps de competir i ara pues, m'ha estat en dos partits, però jo, les jugadores, ja dic, amb moltes ganes, perquè al final són els dos últims partits amb, que venen en cinc dies i crec que és molt maco i ojalà poguessin jugar totes tindre minuts per poder bueno, acabar bé la temporada.
0: Avui a les 9, aquest Deportivo Espanyol, el Barcelona Women ahir va acomiadar l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les barcelonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res i a falta de dels partits d'avui i de l'últim diumenge, de diumenge continuen desenes a mitja taula. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
5: Bon dia. El Badalona Women va patir una derrota contundent contra el Real Madrid per 0-4 en el darrer partit com a local del conjunt badaloní al municipal de Palamós. La producció golejadora del conjunt madrileny va arribar a la segona part, perquè durant els primers 45 minuts el Badalona Women va tenir més la pilota i va intentar desplegar el seu joc amb molt d'ordre, el que va provocar un primer temps molt més equilibrat, perquè a les visitants els costava molt trenar jugades d'atac. Aquest ordre tàctic i aquesta possessió va variar després del descans, perquè Eva Navarro va inaugurar el marcador als dos minuts de la represa. Aquest gol va donar confiança a un Madrid que aleshores va començar a trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Weir, que va fer un hat-trick, signant gols als minuts 52, 54 i 83, deixant sense cap mena d'opció a les de Mar Ballester. Escoltem a la jugadora del Badalona Women, Paula Sánchez.
6: La primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions. Llavors a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més. A nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs, sempre són menys i costa una mica més les segones parts. Però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar. El Real Madrid sí i els hi han entrat.
5: A la darrera jornada de Lliga, el Badalona Women es desplaçarà al camp del Levante de València, equip que des de fa jornades està descendit de categoria.
0: Gràcies, Ramon. I un altre punt de futbol en categoria masculina. Aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, us hem explicat la convocatòria de la selecció espanyola masculina per al Mundial d'aquest estiu, en què tindrem ni més ni menys que 9 catalans. Dos d'aquests són de Terrassa, Dani Olmo i Marc Pubill. Més enllà de l'Agarenc, convocat amb el Marroc, amb doble nacionalitat, Ismail Saibari, migcampista del PSV Eindhoven. Els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa, de fet, han parlat amb els pares d'Olmo i de Pubill. Miqui Romagosa.
7: Hem de parlar de Marc Pubill i hem de parlar de Dani Olmo. En el cas d'aquest darrer, continua sent un fixe per Luis de la Fuente. En el cas de Marc Pubill, és la seva primera participació en un campionat. I clar, havíem de parlar amb els seus pares. Nasi Pubill, nedador agarenc, parla de com va rebre aquesta grandíssima notícia.
8: Si hi ha algun somni que esté... que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
7: Miquel Olmo, una mica més expert que el Nasi Pubill, també doncs, explicava com va rebre la notícia.
9: Quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil, però la veritat és que bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
7: La ràdio té aquesta màgia, i és que vam creuar tant a Nasi Pubill com a Miquel Olmo, i es va produir aquesta conversa segons Espectaculars de Ràdio.
9: Per un jugador com el Marc, que fa un any escaig, que estava a segona divisió, assolia el repte d'anar a un equip com l'Atlético i fer-ho al nivell que ell ho ha fet, i anar a la selecció per disputar un Mundial, més que merescut és per celebrar-ho i gaudir-ho. Moltes felicitats, Ignasi.
8: Moltes gràcies, i més venim d'aquí bé. Tenim amics en comú i els he demanat moltes vegades per tu, perquè vaig conèixer el teu fill una vegada jugant a Manresa, el vaig descobrir a Manresa jugant un torneig de cadets i em vaig enamorar d'ell, i he seguit la vostra trajectòria, una trajectòria a més molt valenta, perquè sortir del Barça s'ha de ser molt valent, vosaltres ho veu fer, i us he seguit la trajectòria sempre i sempre he demanat per vosaltres, i serà un plaer, estic segur que ens podrem veure aquesta vegada, el destí ens ha ajuntat, i estic segur que ens podrem veure i tinc moltes ganes de poder-te conèixer personalment.
9: Ens veurem i tindrem temps de dinar, de patir i de disfrutar també.
7: Doncs el Marc Pubill i el Dani Olmo, que formen part d'aquesta llista de convocats, són dos agarencs a la llista de Luis de la Fuente, i atenció perquè Ismael Saibari té el tercer agarenc formant part de la selecció del Marroc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja, que guanyava de 20 ja al descans a l'Olímpic i va acabar guanyant de 21, 95-74. A cinquena victòria seguida per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular. D'altra banda, ahir el Lleida va presentar el nou patrocinador, que fa que canviï el nom de cara al curs vinent, de Hayopos Lleida a Ilerna Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 14 de maig, el grup ICG i el Força Lleida anunciaven que després de 8 anys, empresa i entitat esportiva separaven els seus camins a la fi d'aquesta temporada 25-26. Així, s'obria la porta a un nou patrocinador principal que, si bé cert, ja estava tancat en aquell moment, no ha estat fins aquesta setmana en què s'ha fet l'acte oficial de la Unió entre Ilerna i el Força Lleida. Les noves instal·lacions del Centre de Formació Professional, el president del Club de Bordaus, Albert Aliaga, i el seu i fundador d'Ilerna, Jordi Genem, han realitzat un acte de presentació d'un patrocini principal que uneix amb dues parts pels propers 3 anys ampliables a la fi de l'actual contracte. Escoltem de forma consecutiva el president del club i el seu fundador d'Ilerna, Albert Aliaga i Jordi Gener, respectivament.
11: Per nosaltres no té, si parlem d'orgull i d'etat, parlem de Lleida, que parlem d'una filosofia, d'una manera de fer les coses. És cert, hem tingut interès d'empreses de, no de Lleida, però en cap moment nosaltres hem contemplat aquesta opció. I per nosaltres sempre ha sigut fonamental que la gent se senti identificada amb el projecte i per tal és clau el nom.
12: I lo important serà com anem desenvolupant les activacions d'aquest patrocini. I la veritat que en el poc temps que hem estat tractant amb el club i tot, i amb la gent, amb l'estructura del club, ha estat molt fàcil i bueno, quan els veia reunits pues pensava, mira, dic tal, i molt bé, molt bé. Ampliarem amb coses que estaran més a nivell digital, tema canals a YouTube, tema d'activacions a diferents poblacions.
10: La temporada encara no ha acabat i per tant no serà fins l'1 de juliol quan oficialment el primer equip del Força Lleida passi a dir-se Ilerna Lleida.
0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins ja tenim les finestres de semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar un combatiu noia 5-3 ahir al Palau, un partit que també va servir per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
13: El noia Freixenet es va acomiadar ahir de l'hoquei Lliga després de perdre per 5-3 al Palau Blaugrana davant el Barça en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Els de Sant Sadurní es van avançar amb un gol de Jan Cortielles a la primera part, però el Barça va capgirar el marcador fins al 4-1. Tot i això, el noia va reaccionar al segon temps amb dianes de Cortielles i David Gelmà per tornar a entrar al partit i fer patir els blaugranes fins al final. Els darrers minuts van estar marcats per diverses decisions arbitrals molt protestades per la banqueta que ha vista com una targeta vermella Xavi Costa i també a l'entrenador Carlos Cortijo a 50 segons del final. Finalment, un gol a porteria buida del Barça va certificar el 5-3 i l'eliminació d'un noia que va competir fins als últims segons. Escoltem a l'entrenador Carlos Cortijo.
14: Hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo y es para que todo el club, todo San Sadurní, estoy orgulloso del equipo que tiene. Hemos creído, con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser.
13: Amb l'eliminació del Noia s'acomiaden definitivament els jugadors Jan Cortielles, Pablo Nájera i el capità Aleix Esteller. També, pel que fa a l'equip tècnic, l'entrenador Carlos Cortijo i el segon Pau Romagosa.
0: Gràcies, Miquel. De fet, fa una estona el Noia ha confirmat que Aleix Esteller, el fins ara capità, serà l'entrenador del conjunt que ha vist la temporada vinent. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals d'aquesta hoquei Lliga, després que el conjunt de la Noia superés els penals ahir al Voltregà, un partit que, de fet, els usonencs van ser superiors. I a l'altra semifinal ja esperava el Liceo i ahir en un partidàs que es va decidir també als penals el Calafell va superar el Reus. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
15: El Reus Deportiu s'acomiada de l'hoquei Lliga després de caure a Calafell en un derbi d'infart decidit als penals. Els rojinegres es van avançar ben aviat amb un gol de Diego Rojas, però Carles Domènech i Sergi Folguera del Calafell capgiraven el marcador deixant el 2-1 abans del descans. A la represa, Guillem Jansà va tornar a empatar pel Reus i tot i el tercer gol local de Jepi Selva, els de Jordi Garcia van forçar la pròrroga amb un espectacular xut llunyà de Jansà a menys de 2 minuts pel final. El temps extra no va desfer l'empat a 3 i a la tanda de penals el Calafell va estar més encertat. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, no podia amagar la seva decepció per l'eliminació, tot i no haver perdut cap partit.
16: Una decepció molt gran, difícil de pair, d'assimilar. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. És una derrota dura, que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i i donar un temps de reflexió.
15: Els del Baix Camp tanquen així la temporada després d'una eliminatòria molt intensa marcada per la derrota administrativa del Reus al primer partit, que va vèncer per 1-8.
0: Gràcies, David. I acabem amb Waterpolo. Avui tenim final europea protagonitzada per dos equips catalans, de fet barcelonins. Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui a 8:45 amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina, i també avui comença la final de la Lliga, de la Divisió femenina, que s'enfronten amb Sant Andreu i Mataró. A Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: Comença l'hora de la veritat a la divisió d'honor de waterpolo. Assolim, Mataró i Sant Andreu es juguen el títol de Lliga en una eliminatòria final al millor de 3 partits. L'inici de l'encreuament tindrà lloc dimecres a la nit a la piscina Pere Serrat, ja que les andreuenques tenen el factor piscina a favor per haver acabat la fase regular en primer lloc. El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita. L'Assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona, i cada detall, doncs, serà determinant. Per l'entrenador Dani Ballart és bàsic mantenir una bona defensa.
18: Estamos en la final, antes de empezar la temporada. Esto era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga. La verdad es que la temporada está siendo extraordinaria.
17: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta, a la ciutat de Gira, el 10 i 11 de juny.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat de la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Tots los mal.
21: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 27 de maig, avui el dia Alexia Putellas, el dia que la capitana s'acomiada del Barça després de 14 temporades i després de 38 títols aconseguit amb la samarreta blaugrana. La capitana que jugarà avui, aquesta tarda, el seu últim partit com a blaugrana, en aquest cas el Johan Cruyff contra la Reial Societat, encara que li quedi, tot i això, un partit de Lliga F al Barça diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet en la victòria de la penya ahir contra l'Unicaja, que ja li assegura com a mínim la sisena plaça a la Lliga Regular de l'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu, amb música de Rosalía, a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff al seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits. Entre ells, doncs, 4 Champions fent història al club blaugrana. També ha guanyat, recordem-ho, 2 pilotes d'or i 2 premis de best de la FIFA. Anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club ja ha fet un homenatge a Alexia Putellas de l'estadi al Spotify Camp Nou, que ha reunit moltes personalitats del món del futbol i tant, i també, evidentment, escoltarem en una estona les seves reflexions. A tot això, com dèiem, Joan, avui hi ha partit.
1: Correcte, Martí. El Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre la classificació, amb un punt més. El duel a les 9 de la nit. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós. Derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: En categoria masculina, l'Espanyol ha fet avui oficial la renovació del capital, L. Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incluïa el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança en Manolo González per continuar entrenant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola, doncs ahir vam saber que n'hi haurà 2 més amb el Marroc.
1: El jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Eintracht de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del passat Mundial de fa 4 anys. Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, el migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Saibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: El Joventut ja guanyava de 20 quan el partit es va suspendre el descans per problemes al videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar en el partit en cap moment. El conjunt malagueny hi va acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida del Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis, després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà, en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja espera el Liceu, ahir partidàs molt igualat. El Calafell es va acabar imposant al Reus, també a la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha fet oficial aquest mateix migdia que l'Eix Esteller, el fins ara capità de l'equip, serà el nou entrenador, en substitució de Cortijo a la temporada vinent, just després de la seva retirada, com dèiem, com a jugador. En waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans, barcelonins, de fet.
1: Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina. Avui a 8:45 del vespre, anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la de la Barceloneta.
0: I avui també arrenca la final de la Lliga a la Divisió Nord femenina,
1: que enfronta Sant Andreu i Mataró, dos equips que també es troben a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment 9 abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputi una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, amb Marcel Granollers havent passat ja amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuksovics i el nord-americà Marcos Girón per 6-3, 6-2, amb menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Moutet i Van Asch contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: En una estona de començar aquest partit, que doncs sortirà, com dèiem, els rivals de Marcel Granollers i Ceballos. I un últim punt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí, que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt per reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 6 minuts passant de dos quarts de dues, començant parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or i dos premis de best. De fet, en van ser dos seguits. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les seves xarxes en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva trajectòria des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou, abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món de futbol que l'han acompanyat durant la seva trajectòria, la Molletana parlava així del moment per decidir fer pública la seva decisió.
1: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per fer guanyar el Barça i per la qual, com deia ella, s'ha buidat i fer aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem que és fes lo fas normal. Així i ho aconsegueixes, costa moltíssim.
0: Marta Tornera, l'encarregada de dirigir, de presentar aquest acte. En 14 temporades al primer equip blaugrana, 38 títols aconseguit a l'Alexia, incloses, evidentment, les 4 Champions del Barça, a més de les dues pilotes d'or i els dos de best, que va guanyar el 21 i el 22. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar amb una exjugadora que va compartir vestidor amb l'Alexia tant al Barça com abans, a l'Espanyol, Marta Corredera.
2: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
0: A tot això avui, com dèiem, hi ha partit de futbol. És veritat que el Barça ja no s'hi juga res, ho ha guanyat tot i ve de celebrar, de fet, la quarta Champions, aconseguida dissabte a Oslo, però encara queden dos partits de Lliga F, avui contra la Real Societat, en un dia que també ha de servir per acomiadar Alexia, però també altres jugadores que no saliran al curs vinent, com són Mapi León, Ona Batlle, malgrat que encara no ho han fet públic, i a més d'una altra de les veteranes, com és Marta Torrejón. Ahir em va parlar, abans de conèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, al qual també li van preguntar, de fet, pel seu futur i la seva continuïtat.
3: Bueno, els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu a les crítiques rebudes sobretot aquell curs passat, quan va fer una gran temporada també amb el Barça, però no es va culminar, en aquell cas amb la final de la Champions de Lisboa.
3: De cara a staff cap a jugadores, mai hem traslladat aquest missatge de crítiques perquè és algo que ja us he dit moltes vegades, m'és absolutament igual l'opinió de gent que no està dintre. Sí que entre elles és algo que els hi ha donat impuls, els hi ha donat motivació, els hi ha donat seguim aquesta gana competitiva que tenen diàriament i així ho hem aconseguit. Crec que té molt, molt mèrit el que hem fet per tot el que ha succeït durant la temporada a nivell de baixes de futbolistes importants, lesions de llarga durada, veure que hi havia dies que no podíem escollir molt l'11 perquè era el que era, crec que té un mèrit increïble.
0: Veurem si Pere Romeu encapçala el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma per Ayuelo. Avui a les 7 de la tarda, que jugarà aquest Barça-Real Societat al Johan Cruyff, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ell al vídeo, tot i que encara, com dèiem, li quedarà un partit de Lliga F diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
4: Un partit molt igualat. Al final és un equip molt simil a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostra. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició. I per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no?, de guanyar, i un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo.
0: Avui a les 9 aquest Deportivo Espanyol. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonies, recordem, tampoc no s'hi jugaven res, i a falta dels partits d'avui i també de l'últim de diumenge, l'última jornada, continuen desenes a mitja taula. Més futbol, atenció al cas de la Pirinaica, que farà de jugar aquest dissabte en l'últim partit de Lliga del seu juvenil B masculí a la portera del juvenil femení. El Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Ella és la Greta Brunet, que ja entrena amb l'equip B del juvenil masculí des de que el porter titular de l'equip va patir una lesió de llarga durada. Durant aquests 3 mesos han hagut de fer mans i mànigues i recórrer al porter de l'infantil oposant jugadors de camp sota pals. Enmig d'aquesta crisi, la Greta es va oferir per entrenar amb els nois i garantir que poguessin preparar-se correctament durant els entrenaments, compaginant-ho amb el seu propi equip femení. Des de la directiva destaquen el seu gran nivell i el seu compromís, que ara es veu recompensat amb aquesta convocatòria oficial. Manel Artero és el president de la Pirinaica.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip. Està fent una temporada excepcional.
5: En aquest últim partit de la temporada, la Pirinaica B ja té assegurada la 8a plaça i el Súria, el rival, acabarà cué. El club aprofitarà aquest dissabte, doncs, per premiar la constància de la jugadora i visibilitzar el futbol femení.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. El Terrassa Futbol Club continua la planificació de cada curs vinent per fer un projecte ambiciós que aspiri a pujar a la primera federació masculina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Terrassa Futbol Club continua preparant la temporada 26-27. Un projecte ambiciós on s'espera que, amb la continuïtat d'Oriol Alsina, l'equip agarenc pugui donar aquest salt a la primera federació. Sense dir encara noms de possibles arribades, el director esportiu Antoni Santoniu parla de que el Terrassa tindrà un equip molt i molt competitiu de cara a la propera temporada.
8: El missatge per a la pròxima temporada és que vamos a intentar a tomar un equipo muy competitivo y con Mister allí vamos a intentar a subir.
9: Super 9.
10: Es un super 9.
8: Te puedo confirmar que sí. Queremos un super 9.
7: Un Oriol Alsina que parla d'autoexigència, exigència màxima des del primer dia de pretemporada.
11: Diguem que són els jugadors segurament més importants amb el rendiment de l'any passat. A partir d'aquí tenim que ser ambiciosos i tenim que trobar jugadors d'aquest perfil amb altres posicions, però d'aquest nivell o semblant.
7: Recordem que el Terrassa, de moment, ha confirmat la continuïtat de Marcos Pérez, Mario Domingo, Jaime Barrero i jugadors com Dirks, Sergio Cortés, Dano o Nahuel tenen ja contracte de la temporada passada.
0: Gràcies, Miqui. I a l'escala amb el primer equip masculí de tercera federació masculina, el canvi serà principalment a la presidència. Veurem. Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonatxera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
13: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil. No serà fàcil.
14: No. I jo, per mi, ojalà es pogués quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo, bueno,
9: aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala. I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
12: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
13: Home, és un desgast important, eh, aquest tipus de juntes directives. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar...

0: Cinquena victòria consecutiva per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça com a mínim a la Lliga regular. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
1: El Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga, en guanyar per 95 a 74. Va ser un partit on es va disputar només la segona part, perquè era la continuació del partit que es va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. El matx havia aturat el descans amb 53 a 33. I ahir, a la represa, no hi va haver color. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verd i negres van arribar a guanyar de 31 punts. Dani Miret va fer rotacions i va repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final amb confiança, com explicava Simon Birgander, que està físicament bé.
2: Yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
1: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival es toca als quarts de final a play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. D'altra banda, va ser el darrer partit de la Lliga regular de DJ Martí Calvet, que després de 6 temporades tancarà un cicle al Club Verdinegre per obrir nous reptes. Abans, però, vol fer posada en peus l'Olímpic en el play-off amb la penya. DJ Martí, un crac.
0: Gràcies, Xavi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar ahir el Noia 5-3 al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana com són, que ho deixen, que són Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals, després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit que els usonencs, això sí, van ser superiors. Ràdio Vic, Pep Portet.
3: L'Igualada Rigat serà finalment semifinalista de l'Hockey Lliga després de superar ahir el Club Patí Voltregà Moventos Tern en el tercer i definitiu partit. El maig d'ahir a les Comes va ser similar al primer jugat fa dues setmanes i es va decidir novament a la tanda de penals després que els 50 minuts i els 10 de pròrroga acabessin sense gols. El 0-0 al final del temps reglamentari no reflexa la intensitat i ocasions que es van viure en el partit, amb infinitat de pals a les dues porteries, dos penals i dues faltes directes desaprofitades pel Voltregà o un penal i una directa que no va transformar una Igualada, que a més va tenir dos minuts de superioritat que no va aprofitar. Arnau Martínez, porter de l'Igualada, i Miquel Estrada, porter del Voltregà, van ser els jugadors més destacats del maig. I a la sort dels penals, igual que en el primer partit, l'Igualada va ser més efectiu. Roger Bars i Joel Roma van marcar els dos primers de l'Igualada. Eric Vargas i Aleix Moles van marcar pel Voltregà i en el darrer llançament, Biel Llana es va sentenciar. Dues victòries als penals contra una victòria per 6-4 dels d'Osona a Sant Hipòlit han donat a l'Igualada la classificació per a la semifinal que l'enfrontarà el Futbol Club Barcelona, Butxí ahir, del Noia, en el tercer partit.
0: Gràcies, Pep. I a l'altra semifinal ja esperava Liceo, que s'havia desfet del Lleida en dos partits, i ahir en un partit es va decidir també els penals al Calafell, que va acabar superant el Reus. Ràdio BB i Toni Cansino.
4: Ja vam anunciar que el partit de derbi d'hoquei patins entre el Calafell i el Reus estava a un 50% de possibilitats per cadascun. I així es va ser, amb un empat a 3 al final del partit on el resultat mai va quedar clar i una tanda de penals on el Calafell va ser més efectiu. Gols, penals, targetes i un marcador sempre ajustat. Tot i que el Reus va marcar primer, el conjunt local va donar la volta al marcador abans de finalitzar el primer temps. A la represa va empatar Jansà, però Gepi Selva, que no va voler jugar el seu darrer partit com a professional, amb un golàs va posar per davant el Calafell amb el 3-2. Quan semblava que el marcador no es mouria, Jansà va tornar a donar vida al Reus per anar a la tanda de penals. El millor jugador del partit, Martí Serra, ens fa un resum de l'encontre.
5: Va ser un partit molt disputat, molt intens i ajustat. Els dos sabíem el que ens jugàvem, que era el passe a les semifinals, i sabíem que teníem que fer un molt bon partit per tindre opcions, i així va ser. Encara que al final el partit es va guanyar a penals, crec que vam fer un bon partit, i ara ja el que ens toca és descansar i preparar bé els partits contra el Liceo aquest divendres. Tenim un viatge per davant i sobretot a disfrutar-lo.
4: Ara, el Calafell té l'oportunitat de tornar-li al Liceo al revés que va patir a la final de la Copa.
0: Gràcies, Toni. I amb waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans barcelonins. De fet, Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina. Escoltem l'entrada

0: el Cata Javi del Monte.
1: Enfoquem la final amb molta empenta, les noies han estat entrenant força bé aquests últims dies, i bueno, al final Barceloneta, hem tingut dos partits de Lliga amb empat, que ja sí que és veritat que han aconseguit la victòria mitjançant els penals.
0: I pel que fa al Barceloneta, ara Xus Martín i Alejandra Aznar, entrenador i jugadora del conjunt mariner.
2: Serà molt difícil, evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
0: Avui a 8:45 aquesta anada de la final de l'Eurocup femenina a Catalunya, Barceloneta, i també avui a 9:00 es jugarà el primer partit de la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina entre Sant Andreu i Mataró. Aquest cap de setmana es disputen a més a Terrassa els que podríem dir que són els Jocs Paralímpics de casa nostra amb el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Tot preparat a Terrassa per acollir la 18a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Seran 30 i 31 de maig i el Club Natació Terrassa i la Plaça de la Cultura seran els llocs on tot passarà. I és que ens esperen 48 hores de molta emoció. Dissabte a la Plaça de la Cultura es farà una promoció esportiva inclusiva de 10 a 1 de la tarda. En jornada de tarda, la Copa Catalana de Petanca Inclusiva Can Jofresa i el Club Natació Terrassa, hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu, volei assegut i la gala anual de la Federació Catalana. El diumenge 31 de maig es celebraran les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 i el waterpolo adaptat. Per tant, un cap de setmana de Jocs Olímpics, podríem dir, d'esport adaptat. Vicenç Bretó és gerent de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física.
5: Diguem que és una activitat que ha passat en uns anys de ser una festa de final de temporada on se celebraven les finals d'algunes de les competicions, la Copa Catalana de Rugbi, la Copa Catalana de Hockey, la Copa Catalana de Natació, ha passat a ser alguna cosa més. Ja no és només una festa de fi de temporada, sinó que és la festa de l'esport, no? La festa de l'esport adaptat a casa nostra, no?
4: Doncs dissabte i diumenge, gran festa dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat.
0: Gràcies, Miqui. Abans d'acabar, també dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà la 15a edició del torneig d'handbol platja, on ha sigut ja consolidat el territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral abrenc. Ràdio Delta, Cel Prieto.
6: L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
7: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
6: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa. El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. En total, ja hi ha més de 40 equips inscrits, procedents principalment de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya, Aragó i el nord de Castelló. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
0: Gràcies, Cel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a mig milió de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ullar el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa?
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
0: A Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a un a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafanye.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
0: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7 aquí a Torredembarra a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts a diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts de la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública i per això estem. Defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, Innovació, Coworking i espais per a startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la bandoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50 de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
24: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
24: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació a l'Almaresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Almaresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
0: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Que hi ha tot aquest discurs, que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al centre d'esport Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Real Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Tots els marroquins roben.
14: Ens

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la Conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana Maria Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
7: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
7: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
8: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
9: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
0: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
11: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
12: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
10: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits de la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
14: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb els ponents, a les aules això no està passant.
13: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
0: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
16: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
15: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
17: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
17: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
18: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
19: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana ens hi oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
18: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
0: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
21: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
20: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
23: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material

0: desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
1: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
0: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
3: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
4: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
3: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
3: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
3: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música com a protagonista, ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que...

0: passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic super convençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
2: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
1: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
3: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
1: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
4: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
1: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: estrés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga de l'educació. La protesta més multitudinària que ha reunit prop de 10.000 persones, 7.000 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats, ha tingut lloc a Barcelona. Però n'hi ha hagut d'altres. El departament xifra un 25% el seguiment d'aquesta aturada a les aules i els sindicats ho eleven al 60%. El sector està pendent, com nosaltres també, d'una nova reunió amb la Consellera, que està previst que comenci tot just ara, a les 3 de la tarda. Escoltem Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
3: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí, que tirem endavant, que signem aquest acord i que aconseguim doncs, aquests guanys tan necessaris per revertir injustícia salarial i per revertir una mancança que tenim d'efectius a les nostres aules.
2: I Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i tornar a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de la marihuana. Ho feien diferents empreses pantalla de venda il·legal d'aquesta droga. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil que encara està oberta. La comptabilitat B d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15. I el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre la seva 46a edició del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, la violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre moltes altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. És tot de moment. Tornem d'aquí a una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada la P7 fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a què ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: cada 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
3: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
2: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta d'etapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: cada 10. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
3: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
4: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible.
1: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
3: L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
1: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
7: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marc.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
8: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
9: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la Divisió d'Honor Femenina Sant Andreu Mataró.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Vivim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc. Entre els 25 i 34 graus i tot plegat, amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida. Com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua a Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: El tall de la P7, que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia, s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a entrar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui que el complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explica la conselleria que aquests 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats també se li sumaria uns altres 75 euros. tot plegat faria una suma d'uns 122 euros aproximat, una xifra que els sindicats ara en el recés també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra de banda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Vinguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
4: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
10: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
11: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
10: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
11: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
10: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
4: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
12: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
13: Estamos en el momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
14: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
15: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
14: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
4: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellvé.
16: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
17: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
16: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
18: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
19: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
18: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
4: El Saló, que obre aquest dimecres l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
20: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
4: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
21: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'efecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
22: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
21: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
23: Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'Axambusto i Gossos o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
24: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, God Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
23: El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Real Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, de més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
3: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig. És normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
4: Si hi ha algú somni que esté allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algú espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 11:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. En waterpolo, jornada històrica, perquè a partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és del millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I Lali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espart Girona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
3: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
4: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible.
1: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
3: L'UC contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretària d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz de todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
1: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
7: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
8: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. No? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
9: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada del Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat ara mateix. Minut 30, Barça 1, Reial Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a les 9 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor Femenina al Sant Andreu Mataró.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus, i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Lali. Millora molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la pota nord de la B20 des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella. Per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C-65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt. Com et deia, accident C-65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
3: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
1: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
14: Bona tarda. A hores d'ara els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa tot plegada situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanen incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
15: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
4: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
5: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
4: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
15: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretaria d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
16: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
17: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
16: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
17: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
16: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
18: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
19: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
20: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
7: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
20: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
3: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
21: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
22: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
21: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: En territori, el Port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
23: El Moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el Moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
24: Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf d'Alló, és a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i l'ensamblatge dels aerogeneradors que veurem en el Golf de Lleó i davant de Roses.
23: Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defensat que el projecte permetrà diversificar l'activitat portuària i que podria mobilitzar més de 150 petites i mitjanes empreses.
1: I el Departament de Drets Socials inverteix més de 5,3 milions d'euros per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de 6 albergs de la xarxa Xanascat. La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest dimecres l'alberg de l'Escala per presentar la nova temporada que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
25: S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp, Cabrera de Mar i l'Escala, on de fet en aquesta localitat empordanesa la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
26: Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clara clau pels serveis públics de Catalunya, perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per les famílies.
25: Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany la Xenescat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
1: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
2: Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la Ruta de Tapes, Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
6: Volem promocionar pues, això, de que la gent surti, comenci el mes de juny, que ja comença a haver ambientet, és que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
2: La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
8: La Ràpita reivindica des d'avui la seva

0: Cultura. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro.
1: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així, com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
3: Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida l'aposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Emocionada, Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions de la Ràdio Municipal de Terrassa.
4: I quan ha passat la llista i ha passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Ah. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil. Però la veritat és que bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
2: Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 12:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei lliga masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo perquè viurem un vespre històric.

0: partir de 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de 9:00, arrenca la final de la Divisió d'Honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espart Girona de l'Argentina, Juana Camilion.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per demà dijous. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació i els sindicats signants de l'acord no han volgut posar per escrit la proposta de nous efectius per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que el departament s'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i per tant jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros i per tant aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven en aquest cas les organitzacions sindicals.
2: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme a 84 pacients a tot Catalunya. Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat. I els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 només en 5 anys i enguany per primera vegada també s'inclouen una cinquantena de petits comerços, tot plegat per reduir els riscos de les mig milió de persones vulnerables que calcula l'AMB que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, el 16% dels habitants d'aquesta zona és especialment vulnerable a la calor. I els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a collir els primers préssecs sordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu de 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte pluges. I primer dia avui del Saló Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar la bellesa activa. El Saló ha obert aquesta edició, la número 27, amb la mirada posada als cuidadors no professionals de la gent gran.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions per millorar el sou dels docents i l'augment de dotació de l'escola inclusiva, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls i accions per demà dijous. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació no ha volgut posar per escrit a dir la proposta per l'educació inclusiva.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
2: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes. S'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit i ha explicat que avui s'ha millorat la proposta que es va presentar ahir.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja es situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals.
2: La convocatòria de vaga demà és al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. I la Guàrdia Civil ha abandonat cap a 8:45 de la nit la seu del SUE, el carrer Federaz de Madrid, després de 12 hores. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats per una presumpta trama que hauria orquestat guerra bruta contra procediments judicials que poguessin perjudicar els socialistes. I Jaume Giró ha descartat presentar-se a les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. L'exconseller d'Economia ho ha deixat clar en un comunicat. Per ara han decidit presentar-s'hi Jordi Martí, la diputada Glòria Freixa, la diputada Glòria Calvo i probablement l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. I el punt àlgid de la calor, d'aquest episodi de calor que estem vivint, ens afectarà demà, dijous i divendres. A l'interior i a Ponent i a les Terres de l'Ebre es poden arribar als 37 o 38 graus.
5: ...90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

No és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa amb Els Gossos i La Nit S'Acaba, des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent, doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major, eh? Això és el que ens pot portar la música de Búhos, per exemple. Seguim amb més canya, en aquest cas anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells a finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts a la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Parlem Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any, el qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava precisament el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més a temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau. Anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004. Es deia Crítica de la raó pura i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm.

En la nit dorm un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del De Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari. Com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Una llarga durada, molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest, tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. És la 1.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: se sap que almenys algun dia morirà.
1: Mare meva, s'acosta un moment de...
2: Ràdio Cardedeu. Són les dues.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.